Malgrat. Ona Malgrat. Ona Malgrat.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

Mai t'has preguntat, com és la teva veu quan respires? I mai t'has preguntat, com és la teva veu quan et diu que ho tornis a intentar?

0: seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que ahir va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya, davant la impossibilitat d'accedir a la font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa, aquest cop amb la tradicional rua, que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 11 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada en un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. De la seva banda, els 5 catalans que viatjaven al creuer Ondius ja són a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Aquest diumenge han desembarcat 94 persones de la nau davant la costa de Tenerife, un operatiu que acabarà aquesta tarda. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera d'Educació, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Sobre aquesta proposta en parlarem tot seguit amb Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. I en cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona, aquesta nit, s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Passen ara mateix 3 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la setmana de moment avui dilluns amb un accident actiu des de mitjans de la matinada a l'AP7 que deixa un carril de circulació tallat i un quilòmetre de retencions a Tarragona, en sentit sud. Per altra banda, també ja tenim les cues habituals als voltants de la capital catalana, força intensitat sobretot, en tot el nus de la Trinitat, que deixa de retruc afectacions en totes les dues rondes de Barcelona, sobretot en els seus primers trams, en sentit Llobregat. Al Vallès també trobem congestió a la C58 des de Sant Quirze del Vallès en direcció Barcelona. L'antitud habitual també a la AP7 a diversos punts, concretament al Papiol, a Barberà del Vallès i a Montornès també en sentit sud. Pel que fa a la C17, a Parets del Vallès també tenim retencions habituals de fins a 2 quilòmetres en direcció Barcelona. En sentit nord hi ha retencions de l'últim tram de la C60 a l'altura de la Roca. I al Llobregat també trobem congestió a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció a la capital catalana. També en sentit nord des de Viladecans es fa 1 quilòmetre de lentitud en sentit nord. De moment això és tot des del RAC. Bon dia.
0: I per tancar a portada la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, una situació que desperta fresqueta una altra vegada i sobretot aquest dilluns al matí amb aquestes boirades que tenim a les comarques interiors. Avui són molt més denses i extenses a les comarques planes de Lleida. En general, a la resta del país el matí serà una mica més obert, però frescal, com dèiem, amb una mica més de vent cap a les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda, a l'extrem nord de Lleida, també a tocar de França en el cas de Girona, per tant, cap al nord de l'Alt Empordà o l'Alta Garrotxa. Aquí tindrem algun ruixat aïllat, a la resta del país

0: una tarda més plàcida i força suau. De fet, la temperatura serà, si fa no fa, com la d'ahir. Un ambient molt i molt agradable. Estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador, amb 91 dianes. I el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que hi va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
3: My mom called me and she said that my father passed away.
4: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
3: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this day.
4: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble i si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
3: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
2: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou s'han traslladat també a carrers i places. Justament, doncs, us expliquem que aquestes celebracions a Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya, davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats, Marc Casado i Alejandro Valde, han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casador ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Avui continuarà la festa amb la rua pels carrers de Barcelona per celebrar aquest títol de Lliga i la Supercopa, també els dos títols aixecats aquesta temporada. La celebració tindrà un format d'anada i tornada que arrencarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i avançarà per Travessera de les Corts seguint pels carrers París i Balmes. Arribarà fins a la plaça Catalunya i després pujarà pel Passeig de Gràcia abans de tornar cap a l'estadi novament. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa en un vol internacional que va morir. Que va acabar morint, de fet, d'antivirus, però no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí a una setmana. Pel que fa a la dona d'Alacant, sí que té símptomes, però ha donat negatiu en dues PCRs. N'hi faran una tercera en les pròximes 48 hores. I si torna a ser negativa i remeten els símptomes, completarà la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
5: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
2: Dels evacuats del vaixell Ondius, aquest diumenge, un dels 5 ciutadans francesos ha presentat símptomes mentre volava a París. Tots 5 han estat posats en aïllament estricte. A Tenerife, avui continuarà el procés per desembarcar la 50ena de passatgers que encara queden al creuer després que ahir evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, 5 dels quals són catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
6: And beyond news, this is Guàrdia Civil.
7: A 6:45 del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins a l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
8: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
7: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, el Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
9: It's not another COVID.
10: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
9: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
7: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
2: Doncs justament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha garantit als ciutadans de les Canàries que l'evacuació és segura davant les fortes traves que ha posat el president insular Fernando Clavijo. Ho ha dit durant un míting del PSOE a la línia de la Concepción a Cádiz, des d'on ha tret pit per la gestió d'aquesta crisi sanitària.
11: España, compañeros y compañeras, está siendo de nuevo vista desde fuera. El mundo nos observa de nuevo. Y de nuevo España, como en otras muchas crisis, va a responder a la altura de lo que es este gran país. Con ejemplaridad y con eficacia.
2: També el papa Lleu XIV ha volgut agrair aquest diumenge a la ciutadania de les Illes Canàries l'acollida del creuer Ondius. El pontífex ho ha dit després de l'oració de Regina Caeli a la plaça de Sant Pere del Vaticà, des d'on ha recordat la propera visita del mes de juny a Espanya, amb parada a Barcelona, Madrid i també justament les Canàries.
12: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
2: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, membre de la Global Sumut Flotilla, ja és a Barcelona després de ser deportat dissabte per Israel a Egipte. L'activista, que va arribar ahir a l'aeroport del Prat, ha passat 10 dies empresonat i en vaga de fam després de la seva captura per part d'Israel en aigües internacionals que l'acusava de terrorisme. Abu Keshek, que ha denunciat abusos i tortures durant la seva detenció, ha assegurat que tornarà a Turquia per reprendre el viatge a Palestina.
13: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía, porque nuestro camino solo acaba de empezar. No somos ningún héroes, ni queremos serlo. Lo que queremos es que se hable, que se cuenta lo que está pasando en Palestina todos los días. No nos vamos a rendir. Vamos a trabajar día a día con todas las personas porque las luchas requieren sacrificio.
2: I mentrestant, una de les entitats de la flotilla, Open Arms, es prepara també per salpar demà cap a Cuba. El veler Astral sortirà des de Badalona en una missió humanitària per trencar el bloqueig dels Estats Units. La iniciativa pretén portar plaques solars a un hospital infantil de l'Havana, així com aliments i recursos bàsics. Podrien arribar-hi a finals de juny.
1: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: Un quart de vuit del matí, el govern convocarà avui, de manera oficial, la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera d'Educació, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió. Això sí, no està disposada, diu, a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Ustec Estès, majoritari entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. El cisma obert amb els docents és un dels principals focus d'atenció entre el govern i l'oposició. Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, defensa l'acció de l'executiu català i demana als partits polítics una actitud més constructiva.
6: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, amb un govern que atén, està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
2: I no ens movem de l'àmbit escolar perquè la calor extrema ja és un factor educatiu. L'informe Calor a l'escola d'Equitat.org alerta que en pocs anys una quarta part del curs es farà amb temperatures per sobre dels 27 graus, un llindar a partir del qual el rendiment escolar cau de manera clara. A casa nostra, però, la meitat dels centres públics no estan adaptats al nou clima i caldria una inversió estable i un pla de 5 a 10 anys per revertir-ho. En volem parlar de tot plegat amb en Joan Cuevas, que és cap de projectes d'Equitat. Bon dia, Joan, i gràcies per acompanyar-nos.
14: Bon dia, gràcies a vosaltres.
2: En el vostre informe dieu que a partir del 2030 hi haurà fins a 65 dies lectius per sobre dels 27 graus, ara ho explicàvem. En què i com afecten aquestes temperatures als escolars, el rendiment escolar dintre de les aules?
14: Sí, de vegades es tendeix a pensar que els infants són bastant resistents a la calor, i l'estudi el que apunta és que no, que precisament els infants són molt poc resistents a la calor, transpiren menys, pateixen molt més de cops de calor que els adults i a més té afectacions a nivell d'aprenentatge, tenint en compte que una quarta part dels dies lectius l'any 2030 estaran amb temperatures superiors a 27 graus, doncs comença a ser preocupant, sobretot perquè sabem que cada dia per sobre de 27 graus, amb estudis molt rigorosos, comencen a caure els resultats perquè els processos cognitius es compliquen molt, tendeixen a caure 0,18 punts PISA per cada dia per sobre de 27 graus. Això tenint en compte 45 dies lectius a l'any, doncs estaríem parlant d'una equivalència d'un o dos mesos de caiguda en aprenentatges mesurat en PISA. Per tant, seria una caiguda ja rellevant a partir del 2030.
2: Joan, si sabem que la calor perjudica directament l'aprenentatge, què necessiten les escoles públiques per adaptar-se al nou clima?
14: L'informe el que planteja, perquè és un repte doncs gros, el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o a primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures, i a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització, es renaturalitzaria el pati, per tant, totes les mesures que sabem que funcionen i que alhora són responsables amb el clima, amb el planeta. Això tindria un cost aproximat d'uns 1.500 milions d'euros, però el que sí que sabem, perquè poden semblar molts milions d'euros, és que distribuït en 10 anys seria equivalent a una inversió de 200 euros per infant i any.
2: Perfecte, Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org. Segurament n'anirem parlant perquè té tela aquest informe i, evidentment, els 27 graus s'assoliran d'aquí a uns anys i, per tant, això és un tema que seguirem parlant en un futur. Gràcies per haver-nos atès aquest matí, que vagi molt bé.
14: Gràcies a vosaltres.
2: Més coses relacionats amb l'educació. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris del sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. És una crònica d'en Lluís Mata.
15: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor. Unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
16: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
15: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
17: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
15: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
2: Més de 300 estudiants universitaris s'han reunit al Parc Tecnològic de Barcelona Activa a Nou Barris en el marc de la Interhack Barcelona. Es tracta d'una hackató per trobar solucions per afrontar el repte climàtic del futur a Barcelona, un esdeveniment que ha situat la ciutat com a capital europea de talent digital. Els participants, que pertanyien a les 4 universitats públiques de Barcelona, s'han concentrat per equips durant 36 hores per desenvolupar projectes en àmbits com la intel·ligència artificial, la ciberseguretat o l'automatització.
18: És una ocasió perfecta per explotar tot aquest talent i tota aquesta energia que tenen els joves en aquests 2 dies, que són 36 hores sense parar.
19: Al final, posar el seu talent i la seva creativitat a buscar solucions per resoldre també els reptes climàtics de Barcelona, no?, que proposen aquests reptes.
20: La nostra proposta és per optimitzar la logística de repartiment de mercaderies.
21: El nostre projecte va de fer més eficient les interseccions de la ciutat.
2: El conductor d'un tractor ha mort aquest diumenge al matí després de volcar en un camí rural dels Omellons, a les Garrigues. Per causes que s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència del sinistre, el conductor del vehicle agrícola, un home de 79 anys, ha mort. Amb aquesta víctima ja són 40 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I els Mossos d'Esquadra han fet pública la detenció el passat mes d'abril d'un jove de 24 anys a Sant Cugat del Vallès per agredir un home sense llar a Rubí per raons presumptament de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets pels quals l'acusen es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera desesperada per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. Afrontem ara la crònica esportiva més enllà del triomf del Barça. Avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, que només tenen un punt de marge respecte de la zona de descens, busquen trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt als últims 12 en joc. Per aquest partit, Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Hill, però recupera Abel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeixia la importància de l'enfrontament en la prèvia del duel.
22: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fer mal al Rayo, a treballar per, i donar-lo tot.
2: I el Barça ha sumat una nova victòria en Lliga per 1-3 davant del Costa Adeje. Les de Pere Romeu van remuntar el gol inicial de Gramaglia amb dianes de Brooks, Kika i Pina. Amb aquest resultat, les campiones sumen la 28a victòria de la temporada i encaren la final de la Copa de la Reina amb bones sensacions. La final se celebrarà dissabte contra l'Atlético de Madrid. I derrota del Barça, en aquest cas, a la final de la Champions d'hoquei patins. Va caure per 3-1 contra el Porto en el duel disputat a la localitat portuguesa de Coimbra. Dos gols encaixats en els primers 8 minuts van condemnar els blaugranes, que ja no van poder remuntar. A la VAR va fer el 2-1 al segon temps, però l'empat no va arribar i Telmo Pinto va sentenciar per a l'equip portuguès. El Barça tornarà a tancar la temporada sense aixecar el títol continental, que no guanya des del 2018. El porter, Sergi Fernández, crític amb l'arbitratge, feia balanç de la final.
0: Felicitar primer de tot a l'Oporto. Ha fet un partidàs, han aprofitat les seves ocasions i justos vencedors, orgullosíssim. La veritat que l'equip ho ha donat tot, ja et dic que el Porto ens ha superat. Crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions, però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
2: I arribarem a 8:15 amb la festa de Sant Anastasi. Badalona ha tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més especial. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni. Una festa que renova any rere any, fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any l'espectacle ha mostrat més enllà de la tradicional crema un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral. Amb el so del piromusical i una banda sonora per a tots els públics, Badalona ha donat la benvinguda al dia de Sant Anastasi. També estan de festa pel mateix Sant a la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge, com dèiem, al patró de la ciutat, que és també Sant Anastasi. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la Vella dels Xiquets de Valls, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Una gran jornada castellera amb la primera torre de set descarregada pels lleidatans o el 4-9 amb folre descarregat per la Vella dels Xiquets.

0: xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en Xarxa amb el Barça, que és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. En un primer cop, que és el primer cop, de fet, que es guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que ahir va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat d'accedir a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa, aquest cop amb la tradicional rua, que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 11 de maig. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. De la seva banda, els 5 catalans que viatjaven al creuer Ondius ja són a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Aquest diumenge han desembarcat 94 persones de la nau davant la costa de Tenerife, un operatiu que acabarà aquesta tarda. Sobre aquest dispositiu i sobre què en sabem de l'antivirus, en parlarem tot seguit amb Xavier Vallès, epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en Xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
2: L'informe el que planteja, perquè és un repte doncs, gros, el que planteja són dos ritmes: per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures.
1: El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. I en cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona aquesta nit s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera, amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Passen ara 8:15. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la setmana amb dos accidents. Un a l'AP7, que deixa un carril tallat i un quilòmetre de retencions a Tarragona en sentit sud. El segon a l'AP2, a Artesa de Lleida, que deixa els vehicles al voral en direcció Saragossa. Per altra banda, ja tenim les cues habituals als voltants de la capital catalana. Força i intensitat en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a les dues rondes en sentit Llobregat. I pel que fa al temps, aquest dilluns es desperta més fresc i amb boirades a les comarques de l'interior. En general, a la resta del territori, el matí serà una mica més obert, però frescot, i amb vent cap a les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda, a l'extrem nord de Lleida i també a l'Empordà i la Garrotxa, s'espera algun ruixat. Ambient agradable a la resta del país i força suau.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia de portada d'avui. El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador amb 91 dianes i el que menys n'ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
3: My mom called me and she said that my father passed away.
4: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
3: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment.
5: I'm proud, you know, I never will forget this day.
4: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble i si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
3: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
1: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou s'han traslladat també a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats. Marc Casadó i Alejandro Valdé han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casadó ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Avui continuarà la festa amb la rua pels carrers de Barcelona per celebrar el títol de Lliga i la Supercopa, els dos títols aixecats aquesta temporada. La celebració tindrà un format d'anada i tornada que arrencarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i avançarà per Travessera de les Corts seguint pels carrers París i Balmes. Arribarà fins a la plaça Catalunya i després pujarà pel Passeig de Gràcia abans de tornar cap a l'estadi novament. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa i en un vol internacional que va acabar morint d'antivirus, però no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí a una setmana. Pel que fa a la dona d'Alacant, sí que té símptomes, però ha donat negatiu en dues PCRs. N'hi faran una tercera en les pròximes 48 hores i si torna a ser negativa i remeten els símptomes, completarà la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mónica García.
6: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
1: Dels evacuats del vaixell Ondius aquest diumenge, un dels 5 ciutadans francesos ha presentat símptomes mentre volava a París. Tots 5 han estat posats en l'aïllament estricte. A Tenerife, avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer, després que hi evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, entre els quals els 5 catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
7: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ullà, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
8: El Gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
7: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, al Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
9: It's not another COVID.
10: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
9: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
7: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha garantit als ciutadans de les Illes Canàries que l'evacuació és segura davant les fortes traves que hi ha posat el president insular, Fernando Clavijo. Ho ha dit durant un míting del PSOE a la línia de la Concepción, a Cádiz, des d'on ha tret pit per la gestió d'aquesta crisi sanitària.
11: España, compañeros y compañeras, está siendo de nuevo vista desde fuera. El mundo nos observa de nuevo. Y de nuevo España, como en otras muchas crisis, va a responder a la altura de lo que es este gran país, con ejemplaridad y con eficacia.
1: Bé, el papa Lleó XIV ha volgut agrair aquest diumenge a la ciutadania de les Illes Canàries l'acollida del creuer Ondius. El pontífex ho ha dit després de l'oració de Regina Caeli a la plaça de Sant Pere del Vaticà, des d'on ha recordat la propera visita el mes de juny a Espanya, amb parada a Barcelona, Madrid i també a les Canàries.
12: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las Islas.
1: Després d'unes hores pendents de les repatriacions i de l'operatiu internacional, avui volem anar un pas més enllà i entendre què hi ha darrere de les decisions que s'han pres, com es valora el risc, com es gestionen els contactes i què ens diu aquest brot sobre la circulació dels virus en un món globalitzat. En parlem amb l'epidemiòleg Xavier Vallès de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
13: Hola, bon dia.
1: Parlem d'un virus poc transmissible, però molt greu, i d'un vaixell amb 147% persones a bord, que són de 23 països i que ara van tornant de mica en mica al seu lloc d'origen. Com s'explica epidemiològicament que un virus així es pugui dispersar geogràficament sense generar, però, un risc global elevat?
13: Bueno, jo primer de tot voldria puntualitzar que, a veure, no es tracta de contribuir a la bola mediàtica informativa amb informacions i declaracions perquè li donem importància més enllà del que estrictament pot tenir com a risc general per la població. Per tant, la meva intervenció és també només purament tècnica per intentar posar les coses al seu lloc i ajudar a entendre i prendre-ho amb molta més calma de la que s'ha pres fins ara. Llavors, respecte a la pregunta que vostè posa, jo primer voldria assenyalar que no és un fenomen nou, és un fenomen que històricament, vull dir, l'expansió dels virus a través de vaixells i mitjans de comunicació i de transport ve des de l'edat mitjana i és també de forma molt més dramàtica, fins i tot al segle XIX vam tenir un brot de febre groga aquí a Barcelona dels vaixells que venien de Cuba amb una mortalitat elevadíssima. Per tant, no estem res, senzillament tenim la història de sempre amb un escenari diferent. I en aquest sentit no ens hem d'alarmar. Aquestes coses han passat i passaran des d'un punt de vista històric contínuament i sobretot ara amb una rapidesa molt més elevada amb els mitjans de comunicació que tenim. I en aquest sentit, tenir en compte que els vaixells són especialment propensos, primer perquè són viatges més llargs i, per tant, qualsevol persona infecciosa que entri dins un vaixell pot tenir més oportunitats de transmetre'l per una qüestió de temps. I, a més, són 5 condicions ideals per a patògens per la transmissió directa o sobretot respiratòria. I en aquest sentit...
1: Els repatriats espanyols, incloent-hi els 5 catalans, estan en quarantena al Gómez Ulla, un hospital militar amb unitats d'aïllament d'alt nivell. 7 dies segons autorització judicial o 42 segons l'OMS? Com ho hem d'interpretar, això?
13: No, des d'un punt de vista purament tècnic i epidemiològic, han de ser 42 dies, perquè aquest virus té un període d'incubació màxim de fins a 3, 4, 6 setmanes. I, per tant, la màxima prudència demana o exigeix que sigui aquest aïllament. L'altra cosa són les qüestions judicials o les qüestions que les regles o les lleis que tinguem nosaltres en el nostre propi país permetin en els termes del respecte de la llibertat individual de cadascú. Per tant, són dos aspectes contraposats que sempre, evidentment, és una discussió habitual i que ja vam tenir durant el període de la Covid-19, si els confinaments havien de ser obligats, com, qui... i fins a quin punt podem obligar o tergiversar o modificar la llibertat individual de cadascú. Des d'un punt de vista epidemiològic, purament epidemiològic, són 42 dies, tal com diu l'OMS.
1: Una darrera qüestió, Xavier Valls. En el cas de la dona de Barcelona, que fa quarantena al Clínic, no era un contacte estret, però igualment s'ha optat per aïllar-la. En brots tan poc freqüents, encara que siguin coneguts, com es gestiona la incertesa científica? Què pesa més, el que sabem o el que encara no sabem? O ja ho sabem tot d'aquest virus?
13: No ho sabem tot, primer perquè tenim una casuística limitada. Provoca brots de transmissió humana molt de tant en tant. Se n'han analitzat, l'últim que va haver-hi registrat va ser del 2018-2019 i per tant sempre hi ha un nivell d'incertesa perquè no tenim una casuística, no tenim, i a més també és una situació nova, que és la primera vegada, no la primera vegada que salta de continent, però sí la primera vegada que produeix un brot fora de la seva zona endèmica. Per tant, la prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És a dir, coneixem prou aquest virus com per saber 4 coses bàsiques. 1, que és molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, amb contactes molt estrets. L'altre gran avantatge és que només es transmet quan la persona està realment malalta, per tant, una persona asimptomàtica no hem vist mai que transmeti la malaltia, fins i tot persones asimptomàtiques rarament la transmeten i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
1: Doncs Xavier Vallès, ens tranquil·litza força a través d'aquestes explicacions de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Gràcies per atendre'ns aquest matí, que vagi molt bé. Fins una altra.
13: Gràcies a vostès. Tingueu bon dia.
1: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, membre de la Global Sumut Flotilla, ja és a Barcelona després de ser deportat dissabte per Israel a Egipte. L'activista, que va arribar ahir a l'aeroport del Prat, ha passat 10 dies empresonat i en vaga de fam després de la seva captura per part d'Israel en aigües internacionals que l'acusava de terrorisme. Abu Keshek, que ha denunciat abusos i tortures durant la seva detenció, ha assegurat que tornarà a Turquia per reprendre el viatge a Palestina.
14: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía. Porque nuestro camino solo acaba de empezar. No somos ningún héroe, ni queremos serlo. Lo que queremos es que se hable, que se cuenta lo que está pasando en Palestina todos los días. No nos vamos a rendir. Vamos a trabajar día a día con todas las fuerzas porque las luchas requieren sacrificio.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8 del matí. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera del RAM, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió. Això sí, no està disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Ustecastès, majoritari, dèiem, entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. Aquest cisma obert amb els docents és un dels principals focus de tensió entre el govern i l'oposició. Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, defensa l'acció de l'executiu català i demana als partits polítics una actitud més constructiva.
15: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, amb un govern que està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
1: La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
2: L'informe el que planteja són dos ritmes, per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora. I a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització.
1: Encara en l'àmbit educatiu formatiu, el govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari, a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. És una crònica de Lluís Mata.
16: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor. Unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
17: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
16: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
18: Ara han entrat molts professors i la plantilla de pas no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
16: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
1: El primer cap de setmana de Temps de Flors ha arrencat a Girona amb 141 projectes florals repartits en més d'un centenar d'espais de la ciutat. L'edició d'aquest any, que arriba al número 71, inclou dos projectes en sintonia amb l'any Gaudí. Una de les grans novetats és la descentralització de Temps de Flors. Més enllà del barri vell, les flors s'estenen també per tots els barris i la resta de la trama urbana. El primer cap de setmana ha engegat amb una important afluència de visitants que han valorat positivament aquesta edició d'enguany.
19: aquest any m'ha sobtat que potser l'he vist molt millor que en darreres ocasions. En darrers, aquests darrers anys havia estat potser més pobre en quant a valorar la flor natural. Els ponts estan francament molt i molt bé, m'ha agradat molt i molt.
20: De lo que he vist fins ara m'agrada molt, potser és de les vegades que més m'agrada, tinguent en compte que quan venim de la sequera, que va baixar molt perquè esclar no es podien posar plantes, i la veritat és que va baixar el nivell, i ara que es pot plantar plantes, lo que he vist m'agrada molt.
1: En esports, més enllà del triomf del Barça, avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, que només tenen un punt de marge respecte de la zona de descens, busquen trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt dels últims 12 en joc. Per aquest partit, Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Hill, però recupera Abel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeixia la importància de l'enfrontament en la prèvia del duel.
21: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fer mal al Rayo, a treballar per, i donar-lo tot.
1: Derrota del Barça a la final de la Champions d'hoquei patins. Va caure per 3-1 contra el Porto en el duel disputat a la localitat portuguesa de Coimbra. Dos gols encaixats en els primers 8 minuts van condemnar els blaugranes, que ja no van poder remuntar. Alavar va fer el 2-1 al segon temps, però l'empat no va arribar i Telmo Pinto va sentenciar per a l'equip portuguès. El Barça tornarà a tancar la temporada sense aixecar el títol continental, que no guanya des del 2018. El porter, Sergi Fernández, crític amb l'arbitratge, feia balanç de la final.
22: Felicitar primer de tot a l'Oporto. Ha fet un partidàs, han aprofitat les seves ocasions i justos vencedors, orgullosíssim. La veritat que l'equip ho ha donat tot, ja et dic que el Porto ens ha superat. Crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions, però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
1: Badalona ha tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més especial. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni. Una festa que renova any rere any fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any, l'espectacle ha mostrat més enllà de la tradicional crema un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral en aquesta nit de Sant Anastasi. També està de festa la capital del Segrià, Lleida, amb la festa major de maig, en homenatge també al patró de la ciutat, que és el mateix sant. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.

0: see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada

0: En uns minuts analitzarem les claus del títol blaugrana amb Pitu Abril, periodista esportiu i director del programa La Porteria de BTV. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 11 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. De la seva banda, els 5 catalans que viatjaven al creuer Ondius ja són a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Aquest diumenge han desembarcat 94 persones de la nau davant la costa de Tenerife, un operatiu que acabarà aquesta tarda. En declaracions al Notícies en Xarxa, l'epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, ha llançat un missatge de tranquil·litat.
1: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
0: El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en Xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
2: L'informe el que planteja, perquè és un repte doncs, gros, el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures.
0: El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. I en cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona aquesta nit s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera, amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Passen gairebé 5 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora punta com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
3: Molt bon dia. Doncs a aquesta hora, déu-n'hi-do, tenim ja diferents punts amb força aturades, més o menys habituals, d'altra banda, això és cert. En el cas, per exemple, de l'entrada pel sud de Barcelona, tenim la B23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat i també entre Sant Just i l'Avinguda Diagonal, d'entrada de Barcelona, o l'autovia 2, en aquest cas, a partir de Pallejà fins pràcticament Cornellà, en direcció també a la Zona Franca, en direcció a Barcelona. La C32, en aquest cas, entre Viladecans i Sant Boi, i la C31 a l'altura del Prat del Llobregat. Els accessos pel nord, en el cas de la C58, és més a la zona de Montcada i Reixac. En el cas de l'autopista P7, des de més amunt, a l'altura de la Roca del Vallès, Granollers, amb lentitud, amb aturades en sentit sud, i també les dues rondes, que aquesta hora van planíssimes, les dues en sentit Llobregat, la de dalt del Nus a Sant Gervasi i la litoral de Sant Adrià fins al Moll de la Fusta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: I pel que fa al temps, avui placidesa total. Lluís Miquel Pérez, bon dia, és així?
4: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet, tot i que a hores d'ara l'ambient és fresquet i a

0: baixar força la temperatura, doncs de seguida aquesta temperatura s'acabarà espavilant i la màxima acabarà sent una mica més alta que la d'ahir, sobretot on hi viu més gent, cap a l'àrea metropolitana i també al Camp de Tarragona. Sí que aquest matí despertem amb aquests núvols que s'estan estirant per moltes comarques, núvols prims a la seva majoria, i també tornem a tenir boires a hores d'ara a les comarques interiors, sobretot a les fondalades de la Catalunya Central i també de Lleida. Aquesta boira que no ha de persistir. Per tant, tot i que a hores d'ara hi hagi una mica de Mordor, per exemple, a la vall del Segre o a la vall del Cardener, entre d'altres rius, doncs de seguida aquesta boira s'acabarà dissipant. Aquesta tarda, un temps més aviat assolellat a les comarques de Tarragona, gran part de Lleida i de Barcelona, i en canvi, enganxats al Pirineu, també cap a l'Empordà, núvols estones més gruixuts amb algun xàfec. Però podem dir, Helena, que avui serà una mena de treva. El temps que tindrem a gran part de Catalunya, amb aquesta tarda tan suau que diem que hi haurà, esperant a un dimarts, per tant demà, en el qual les tempestes tornaran a guanyar terreny. Demà, a la tarda sobretot. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa. Edició matí.
2: El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador amb 91 dianes i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
3: My mom called me and she said that my father passed away.
4: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
3: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this day.
4: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble. I si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
3: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
2: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou s'han traslladat també a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats. Marc Casador i Alejandro Valde han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casador ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Avui continuarà la festa amb la rua pels carrers de Barcelona per celebrar el títol de Lliga, però també el de la Supercopa, tots dos títols aixecats aquesta temporada. La celebració tindrà un format d'anada i tornada que arrencarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i avançarà per Travessera de les Corts, seguint pels carrers París i Balmes. Arribarà fins a la plaça Catalunya i després pujarà pel Passeig de Gràcia abans de tornar cap a l'estadi novament. Doncs per analitzar aquesta victòria, que ja ha fet història, parlem ara amb Pitu Abril. Ell és director, és periodista esportiu, està clar, i és director de la porteria de BTV. Bon dia, Pitu, i gràcies per acompanyar-nos.
5: Què tal, Helena? Molt bon dia.
2: Mai un clàssic havia pogut decidir matemàticament una Lliga al Camp Nou. Aquesta nit el Barça ho ha aconseguit. Quin significat esportiu, Pitu, té això i simbòlic, guanyar un títol d'aquesta manera i sobretot fer-ho davant d'un Madrid que arriba en plena tempesta interna?
5: Home, és molt important. Sovint fem servir la paraula històrica de manera gratuïta, però en aquesta ocasió sí que podem parlar d'una nit històrica i d'un fet històric, perquè, com tu dius, mai havia passat que, en fi, que el Barça guanyés la Lliga en un enfrontament directe amb el Real Madrid. Mai havia passat i és molt difícil que torni a passar. Al revés, evidentment, tampoc havia passat. Guanyar una... Com deia Valero Rivera, el mític entrenador d'handbol del Barça, és més, el que és més difícil és tornar a guanyar. Sempre diuen que la segona temporada és molt més complicada que la primera, però ha sigut una segona temporada excel·lent i és molt difícil guanyar de manera, dues lligues de manera consecutiva. De fet, el Madrid ho va aconseguir fa 37 anys. Fa 37 anys que el Madrid no guanya de manera consecutiva dues lligues amb el mateix entrenador. En fi, i aquí, doncs, evidentment, cal donar molta importància a Hansi Flick, ara l'escoltàvem. Va ser un dia molt difícil per ell perquè s'havia mort, a mitja tarda vam saber que havia mort el seu pare, però ha sigut, sí, per mi el crac d'aquest equip està a la banqueta i es diu Hansi Flick. A més, ha aconseguit que siguin una família, ho ha tornat a dir, ho ha dit en diverses ocasions, som una família, i l'altre dia un comentarista deia que no hi havia cap altre equip on hi hagués 7 o 8 jugadors que fossin amics. I hem tornat a veure, doncs, aquesta nit passada, ara tu ho comentaves, la banda de la bicicleta, amb Dani Olmo al capdavant, veure, jo no he vist mai jugadors del Barça celebrant amb l'afició a la plaça de Catalunya o a Canaletes un títol de Lliga o un títol de Copa, no? I això va tornar a passar ahir amb aquests dos jugadors, amb Alejandro Valde i també amb Marc Casado, no?
2: Tu deies ara, Hansi Flick, la confirmació d'un model d'èxit, un Flick a qui tampoc ningú li discuteix una mica la força, l'empenta que va tenir ahir a sobreposar-se amb la seva situació personal. Pitu, l'únic repte que li queda al Barça fins al final de temporada seria assolir els 100 punts i els 100 gols?
5: Aquest és el repte que s'ha marcat ara a l'equip, tornar a repetir la Lliga dels 100 punts, aquella Lliga que va guanyar amb Tito Vilanova, l'enyorat Tito Vilanova a la banqueta. I a més té un altre, en fi, hi ha un altre objectiu que és donar un cop de mà, si volen, als dos equips, als altres dos equips catalans, que són el Girona i l'Espanyol, perquè recordem que aquesta setmana hi torna a haver jornada de Lliga. El Barça juga dimecres a Vitòria contra l'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. En fi, però aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions. I aquest suposo que és el gran objectiu que es marcarà Hansi Flick de cara a la temporada vinent. Hansi Flick ha aconseguit formar una família, que és el vestidor del Barça, i a més treure rendiment a jugadors que no ho diries. És a dir, Ferran, un jugador qüestionat, ara és un jugador indiscutible, i ha aconseguit també que Gerard Martín, doncs, tingui nivell Barça per jugar de central. I això sí que és una tasca que ha fet Hansi Flick i que se li ha de posar amb ell la medalla de valorar, de fer pujar el valor d'alguns jugadors del Futbol Club Barcelona.
2: Pitu Bril, a celebrar-ho ara, i moltes gràcies per estar amb nosaltres, per fer-nos aquesta interpretació, per ajudar-nos a analitzar la importància d'aquest triomf, d'aquesta victòria. Gràcies una vegada més, un plaer. Que vagi molt bé.
5: Gràcies a tu, Helena. Bona tarda, bon dia.
6: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
2: Quart de 9 del matí, un dels 17 passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units del creuer afectat pel brot d'antivirus, que aquest diumenge va fondejar, recordem-ho, a Tenerife, ha donat un resultat lleument positiu en la prova PCR del virus i un altre presenta símptomes lleus, segons informa el Departament de Salut dels Estats Units a les xarxes socials. Aquests dos passatgers viatjaven en les unitats de biocontenció del vol de repatriació. L'avió es dirigeix a Nebraska, a un centre de tractament de patògens especials. Recordem que aquest diumenge un ciutadà francès que també estava sent repatriat del creuer també ha presentat símptomes mentre volava cap a París. Mentrestant, i a casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa en un vol internacional en què va acabar morint d'antivirus. Però la dona catalana no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí una setmana. Pel que fa a l'altre pacient, una dona d'Alacant, sí que té símptomes, però ha donat negatiu en dues PCRs. N'hi faran una tercera en les pròximes 48 hores. I si torna a ser negativa i remeten els símptomes, completarà la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mónica García.
7: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos, de alguna manera, dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
2: Mentrestant, a Tenerife avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer després que ahir evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, 5 dels quals catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
8: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
9: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que también les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
8: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents: el Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
10: It's not another COVID.
11: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
10: So they shouldn't be scared and they shouldn't panic.
8: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
2: Precisament sobre aquesta qüestió hem parlat al Notícies en Xarxa amb l'epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, que ha llançat un missatge de prudència i tranquil·litat.
12: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta, i per tant això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil, i per tant tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
2: El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera del RAM, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió existent. Això sí, no està disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Ustec Estès, majoritari entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst justament per demà amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. Aquest sisme obert amb els docents és també un dels principals focus d'atenció entre el govern i l'oposició. Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, defensa l'acció de l'executiu català i demana als partits polítics una actitud més constructiva.
13: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, amb un govern que està atenent avui les necessitats del país. Aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
2: No deixem encara aquest àmbit perquè la Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini com ventiladors de sostre per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat el Notícies en Xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
14: L'informe el que planteja són dos ritmes, per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, i a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització.
2: I de l'àmbit universitari us expliquem que el govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles, però també per l'elevada temporalitat del professorat. És una crònica d'en Lluís Mata.
15: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
16: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
15: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
17: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
15: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
2: Dels esports, més enllà del triomf del Barça, avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, que només tenen un punt de marge respecte de la zona de descens, busquen trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt dels últims 12 en joc. Per aquest partit, Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Gil, però recupera Abel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeixia la importància de l'enfrontament en la prèvia del duel.
18: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fer mal al Rayo, a treballar i donar-lo tot.
2: L'Espart Girona s'ha quedat a les portes de la final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines van empatar a 73 davant del València en la tornada de semifinals disputada a Fontejau. Un resultat insuficient després d'haver perdut d'un sol punt a l'anada. Coulibaly, que va ser la màxima anotadora amb 23 punts, va tenir un darrer llançament per posar-se per davant, però va fallar. Cruel desenllaç, doncs, per a l'Uni, que, malgrat l'eliminació, podrà jugar la prèvia de l'Eurolliga per l'eliminació de l'Avenida en l'altre semifinal. Tot i quedar fora de la final, el tècnic Roberto Íñiguez es mostrava content.
19: Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que ahora Rubén me decía mucho mérito, y con 12 jugadoras. Evidentemente quieres ganar y a mí me gusta ganar y me fastidia no ganar, pero estoy contento. Estoy de la sensación del partido, de cómo hemos jugado y de cómo hemos competido.
2: I el Baxi Manresa ha desaprofitat l'oportunitat d'aconseguir la permanència matemàtica davant el Morabanc Andorra. Derrota del conjunt del Bages per 10 punts de diferència, 5-4 a 94. L'ucraïnès Pustoyi, amb 27 punts, va ser el màxim anotador dels andorrans davant d'un Baxi Manresa que, malgrat no entrar mai en partit, va arribar al darrer quart amb opcions. El joc interior dels andorrans, però, va acabar decidint el partit en el tram final. A la Lliga ACB, triomf important del Hajo Pos Lleida sobre el Bilbao per 90-81. Pas endavant de l'equip del Segrià per assolir la permanència matemàtica. La bona arrencada va permetre als de Gerard Encuentra tenir el control del partit davant del conjunt basc, tot i que el triomf no es va decidir fins al darrer període. Un parcial de 21-14 en l'últim quart i els 20 punts d'un Batmon estel·lar van donar al Hajo Pos Lleida l'onzena victòria de la temporada. Badalona ha tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més especial, la nit de Sant Anastàsil. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni, una festa que es renova any rere any, fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any, l'espectacle ha mostrat, més enllà de la tradicional crema, un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral. També està de festa i celebrant Sant Anastasi, la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge al patró de la ciutat. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la Vella dels Xiquets de Valls, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que hi va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat d'accedir a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona Lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. Un dels 17 passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units del creuer afectat pel brot d'antivirus ha donat un resultat lleument positiu en la prova PCR del virus. I un altre presenta símptomes lleus, segons informa el Departament de Salut dels Estats Units. Se sumen al ciutadà francès que també ha presentat símptomes mentre volava a París. A casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En declaracions al Notícies en xarxa, l'epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, ha llançat un missatge de tranquil·litat.
2: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
1: El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
3: L'informe el que planteja, perquè és un repte doncs, gros, el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures.
1: El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. En uns minuts conversarem amb Miquel Soriano, director general d'Universitats, per esbrinar les causes d'aquesta mancança i quins són els plans de futur del govern. En cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona, aquesta nit, s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera, amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho avançàvem suara en la portada. El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador amb 91 dianes i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
4: My mom called me and she said that my father passed away.
5: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
4: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment.
6: I'm proud, you know, I never will forget this day.
5: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble i si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
4: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
1: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats, Marc Casado i Alejandro Valde, que han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casado ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric Garcia, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Barcelona es desperta avui de la ressaca d'aquest triomf del Barça aquesta passada nit i a punt d'engegar els preparatius, com dèiem, de la rua d'aquesta tarda per celebrar aquest títol de Lliga. A les portes del Camp Nou hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Aquest dilluns, Anna, es viu d'una altra manera pels barcelonistes. Què diuen els que has trobat?
7: Hola Elena, bon dia. Sí, Barcelona es desperta progressivament de la ressaca que ha suposat la victòria del Barça davant el Real Madrid i la ciutat pren també progressivament el pols d'aquest dilluns laborable, però tot i això, seguidors i seguidores de l'equip arrenquen la setmana d'una manera molt diferent, sí, a la de qualsevol altre dilluns, perquè la felicitat és evident, el somriure al rostre es manté camí a la feina.
8: Pues muy feliz, muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
9: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casado i el Valdé. Va ser brutal.
10: Pero lo ha seguido, sí, desde el principio hasta el fin. Ha sufrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del meu club.
7: I Elena, la festa continuarà aquesta tarda, a partir de les 5 d'aquesta tarda, perquè la rua sortirà des de l'estadi a aquella hora en un format d'anada i tornada. Això significa que la rua de celebració sortirà des d'aquí, des de l'estadi del Barça, continuarà per travessera de les Corts, continuarà el seu trajecte per carrers com Numància, París, Berlín, per donar la volta per plaça Catalunya, passant per Passeig de Gràcia i iniciar després el seu recorregut de tornada. La Guàrdia Urbana, també els Mossos d'Esquadra, garantiran la seguretat durant tot el trajecte i la Guàrdia Urbana anirà tallant els carrers necessaris un cop avanci la rua. Així que la recomanació principal per aquesta tarda és utilitzar el metro i deixar el cotxe a casa.
1: Molt bé, Anna. El que està clar, el que hem vist és que avui l'uniforme oficial és la samarreta blaugrana. M'estranya que avui tu no la portis. Que vagi bé. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Però avui també també és notícia que un dels 17 passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units del creuer afectat pel brot d'antivirus, que aquest diumenge va fondejar a Tenerife, ha donat un resultat lleument positiu en la prova PCR del virus. I un altre presenta símptomes lleus, segons informa el Departament de Salut dels Estats Units a les xarxes socials. Aquests dos passatgers viatgen a les unitats de biocontenció del vol de repatriació. L'avió es dirigeix a Nebraska, a un centre de tractament de patògens especial. Aquest diumenge, un ciutadà francès, que també estava sent repatriat del creuer, ha presentat símptomes mentre volava a París. Mentrestant, i a casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls estan practicant o que se'ls han practicat, de fet. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa en un vol internacional que va acabar morint d'antivirus. Però aquesta dona catalana no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí a una setmana. Mentrestant, a Tenerife avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer després que hi evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, entre els quals els 5 catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
11: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
12: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
11: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, al Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
13: It's not another COVID.
14: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
13: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
11: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
1: Precisament sobre aquesta qüestió hem parlat al Notícies en Xarxa amb l'epidemiòleg, ara ho dic bé, de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, que ha llançat un missatge de prudència i tranquil·litat.
2: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
1: Dos minuts per arribar a 3:15 del matí. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera del RAM, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió. Això sí, no està disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat USTEC Estès, majoritari entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i per l'elevada temporalitat del professorat. Ens ho amplia tot plegat en aquesta crònica en Lluís Mata.
15: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
16: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
15: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
17: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
15: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
1: Ho sentíem, eh? El govern parla d'un canvi de model, el sector d'un problema cronificat. Ho volem confrontar amb el director general d'universitats, el senyor Miquel Soriano. Senyor Soriano, bon dia i gràcies per atendre'ns.
18: I gràcies a vosaltres.
1: El sentim molt fluixet, no sé si podria pujar el volum.
18: Sí.
1: Ara sí, perfecte.
18: Bon dia. Sí.
1: Bon dia, perfecte, perfecte.
18: Bon dia.
1: Senyor Soriano, per què no s'ha assolit l'objectiu que vostès mateixos es van fixar en aquestes places fixes de professor universitari?
18: Bé, l'objectiu, és a dir, nosaltres, el govern va establir un pla de xoc amb 820 places. Quan es va fer aquesta proposta, el govern estatal no havia dit res, no havia mogut peça respecte a com quedaria la LOSU. Posteriorment, el govern estatal impulsa un programa que es diu Maria Goiri, en el qual hi ha 1.168 places a Catalunya, de les quals 705 s'havien d'incorporar durant l'any 2025, com va ser. Llavors, el pla de xoc, durant que és el pla finançat per la Generalitat, durant el 2023 i 2024 va actuar amb la proporció corresponent, bàsicament van ser les places corresponents a 10 milions d'euros al 2023, a 20 milions al 2024, i llavors el 2025 les universitats el que van veure va ser que no hi havia prou cantera per incorporar tanta gent de cop i que era millor espaiar-les. És a dir, d'alguna forma, les places del pla de xoc que no s'han completat ha estat per decisió de les universitats, que el que han volgut és esponjar una mica més la distribució de totes aquestes places que s'havien de crear entre el pla de xoc i el pla Maria Goiri. I les places de l'Estat, les Maria Goiri són 1.168 places, de les quals 705 són finançades pel Ministeri, la resta finançades per la Generalitat. Les del Ministeri, totes, havien de ser contractades durant l'any passat i per això les universitats van dir, doncs aquest any millor no contractem res del pla de xoc perquè ja hem de posar 705 places en el sistema i posar-ne més, igual suposaria que places quedessin desertes o diguem que una incorporació massa de cop i pensem que és millor esponjar-ho.
1: Però el que sí que sigui com sigui, senyor Soriano, els associats continuen sent més de 7.000 i denuncien condicions laborals precàries, diguem-ho així. Quin és l'horitzó real, per deixar de dependre d'aquesta figura com a peça estructural del sistema? Com es pot revertir tot plegat?
18: Jo diria que a data d'avui són una mica menys de 7.000, eh? O sigui, 7.000 eren el 2025, jo crec que a data d'avui estem per sota, el 2022 eren 8.855, però també cal dir que la dedicació màxima que podien fer els associats abans de la LOSU eren 6 hores a la setmana i ara és de 4. És a dir, que d'alguna forma hi ha menys associats i la dedicació d'aquests associats és menor del que hi havia abans. És a dir, l'impacte que tenen els estudiants d'associat és molt menor. Quan es pensa revertir? Doncs, en principi, a veure, tot això dependrà de... nosaltres tenim fins al 2028, és el termini que ens hem posat, perquè també ho determina la LOSU, per acabar de completar el pla de xoc i el Maria Goiri, i llavors en aquell moment el nombre de places que haurem creat en el sistema, addicionals a les jubilacions, perquè són places addicionals, serà de 1.703. I per tant creiem que en aquest moment ja els números hauran canviat substancialment.
1: Doncs farem els números d'aquí uns quants dies o d'aquí un quant temps. Miquel Soriano, gràcies per atendre'ns aquest matí i bon dia.
18: Bon dia, moltes gràcies.
1: Més coses quan falten 10 minuts exactes per arribar a les 9 del matí. I abans dels esports, us expliquem justament la recollida de residus ciutadana que s'ha fet aquest diumenge a la muntanya de Montjuïc, a Barcelona. Una iniciativa que ha topat amb la realitat del sensellarisme en aquesta zona. Els voluntaris han respost a la crida de l'associació Cuidem Montjuïc, que fa 6 anys que organitza aquesta iniciativa per cuidar l'entorn barceloní. Ens ho explica, ens en dona tots els detalls el Guillem Martínez, de BTV.
19: La primera pila d'escombraries amb què es troben ja és un cop de realitat. Molts dels residus que hi ha a la muntanya de Montjuïc no són fruit de l'incivisme, sinó de la pobresa. Restes de campaments de persones que han viscut en algun moment a la muntanya, com aquest Somier malmès o aquesta tenda de campanya trencada.
20: Tot tipus de residu i el residu que genera la gent que malauradament viu a Montjuïc.
21: És un tema, crec, social, és un tema que l'administració hauria d'intervenir, perquè fa molta tristesa veure roba de gent, sabates aquí.
19: Cal ser molt curós i identificar allò que es pot retirar del que són pertinences de gent que passa la nit a Montjuïc. Aquesta lona amaga un Somier aparentment en ús. No el toquen. En canvi, aquest matalàs entre els matolls el consideren abandonat i se l'enduen. Els voluntaris, una quarantena, en resposta a la crida de l'associació Cuidem Montjuïc, que fa 6 anys que organitza la recollida. Ara l'empara de l'aula ambiental de Sants Montjuïc.

0: Més enllà del triomf del Barça, Cristina Álvarez, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano.
1: Sí, és que el títol està decidit, però no encara la permanència, i un dels equips implicats és el Girona. Avui visita Vallecas i ho fa amb només un punt de marge sobre el descens. L'equip gironí vol trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt dels últims 12 en joc. Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Hill, però recupera Bel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeix la importància de l'enfrontament.
2: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fer mal al Rayo, a treballar per, i donar-lo tot.
1: Derrota del Barça a la final de la Champions d'hoquei patins va caure per 3-1 contra el Porto en el duel disputat a la localitat portuguesa de Coimbra. 2 gols encaixats en els primers 8 minuts van condemnar els blaugranes, que ja no van poder remuntar. Alabart va fer el 2-1 al segon temps, però l'empat no va arribar i Telmo Pinto va sentenciar per l'equip portuguès. El Barça tornarà a tancar la temporada sense aixecar cap el títol continental, que no guanya des de 2018. El porter Sergi Fernández, crític amb l'arbitratge, feia balanç de la final.
3: Felicitar primer de tot a l'Oporto, ha fet un partidàs, han aprofitat les seves ocasions i justos vencedors, orgullosíssim. La veritat que l'equip ho ha donat tot, ja et dic que el Porto ens ha superat, crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions, però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
1: L'Espart Girona s'ha quedat a les portes de la final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines van empatar 73 davant el València en la tornada de semifinals disputada a Fontejau. Un resultat insuficient després d'haver perdut d'un sol punt a l'anada. Coulibaly, que va ser la màxima anotadora amb 23 punts, va tenir un darrer llançament per posar-se per davant, però va fallar. Cruel desenllaç per a l'únic, que malgrat l'eliminació podrà jugar la prèvia de l'Eurolliga per la derrota de l'Avenida en l'altra semifinal. I el Baxi Manresa ha desaprofitat l'oportunitat d'aconseguir la permanència matemàtica davant el Morabanc Andorra. Derrota del conjunt del Bages per 10 punts de diferència, 104-94. L'ucraïnès Pustoyi, amb 27 punts, va ser el màxim anotador dels andorrans davant un Baxi Manresa que, malgrat tot, malgrat no entrar mai en partit, va arribar al darrer quart amb opcions. El joc interior dels andorrans, però, va acabar decidint el partit en el tram final. El Baxi Manresa és ara 12è a la classificació. I triomf important del Jaiopos Lleida sobre el Bilbao per 90-81. Pas endavant de l'equip del Segrià per assolir la permanència matemàtica. La bona arrencada va permetre als de Gerard Encuentra tenir el control del partit davant el conjunt basc, tot i que el triomf no es va decidir fins al darrer període. Un parcial de 21-14 en l'últim quart i els 20 punts d'un Bateman estel·lar van donar al Jaiopos Lleida l'onzena victòria de la temporada. Doncs tant el Jaiopos com el Baxi lluitant per la permanència, ja veus que no només títols es decideixen, també permanències.
0: I aquesta tarda,
1: aquest tram final.
0: Pendent
1: de
0: la rua,
1: la rua, i tant.
0: Gràcies,
1: demà
0: Cristina.
1: Ho expliquem.
0: Vinga, fins demà, que vagi,
1: molt bé.
0: I marxem ara cap a Badalona, que aquesta nit s'ha tornat a il·luminar amb el foc de la seva nit més especial. És la nit de Sant Anastasi. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni. Una festa que es renova any rere any, fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any, l'espectacle ha mostrat, més enllà de la tradicional crema, un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral. També està de festa i celebrant Sant Anastasi la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge al patró també de la ciutat. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Doncs amb aquests castells posem avui punt i final, amb aquesta victòria del Barça que demà us expliquem, sobretot la rua d'aquesta tarda. Que vagi bé. Adéu, adéu, fins demà.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Pitu Abril, director de la porteria de BTV, ha explicat a la xarxa que el principal objectiu de Hansi Flick ara és guanyar la Champions.
2: El Barça juga dimecres a Vitoria contra l'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. Aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant, i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions.

0: L'activista Saïf Abou Keshek, membre de la flotilla, va arribar ahir a Barcelona després de diversos dies detingut i va anunciar que tornarà aviat a Turquia per reprendre el viatge cap a Palestina. Abou Keshek va denunciar la impunitat d'Israel i la complicitat dels governs occidentals amb la intercepció de la flotilla. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. I en mobilitat, en aquests moments, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, que s'intensifiquen per un accident, en aquest cas a la B20, que deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat. A banda, la C33 a Montcada, una avaria també deixa un vehicle al voral i dificulta la circulació en aquest punt. A banda, lentitud també a la C32 a Sant Boi de Llobregat, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C58 a Sabadell i finalment a la 2 a Pallejà. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per contacte amb una passatgera morta per antivirus ha donat negatiu en la PCR i es manté asimptomàtica i en bon estat, segons el Departament de Salut. També ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les pròximes hores. Tot i això, un dels passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units ha donat positiu i un altre també té símptomes lleus. A banda, França també acaba de confirmar que una de les dones evacuades ha donat també positiu i el seu estat ha empitjorat durant la nit. Xavier Vallès, de la Fundació Lluita contra les Infeccions, ha explicat avui a la xarxa que és habitual al llarg de la història viure aquest tipus de virus i propagacions.
2: No ens hem d'alarmar. Aquestes coses han passat i passaran des d'un punt de vista històric contínuament i sobretot ara amb una rapidesa molt més elevada amb els mitjans de comunicació que tenim. I en aquest sentit, tenir en compte que els vaixells són especialment propensos, primer perquè són viatges més llargs i per tant qualsevol persona infecciosa que entri dins un vaixell pot tenir més oportunitats de transmetre'l.

0: gratuïtat arran de les afectacions provocades per l'accident de Gelida. Segons ha detallat la companyia, el reforç del personal s'ubica en estacions com Sants, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, Mataró, Granollers o bé Sant Celoni. I el govern convocarà avui una, de manera oficial, la reunió del dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat d'USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya.
1: Notícies en xarxa.
2: Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanya en la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Pitu Abril, director de la porteria de BTV, ha explicat avui a la xarxa que el principal objectiu ara de Hansi Flick és guanyar la Champions.
2: El Barça juga dimecres a Vitòria contra l'Alavés. L'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. En fi, però aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions.
1: Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop volíem dir amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha informat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats en les darreres hores. De fet, França ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer Ondius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació ha donat finalment positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana, aïllada a l'Hospital Clínic per contacte amb una passatgera morta per antivirus, també ha donat negatiu en la PCR i també ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada en aquest cas a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les properes hores. I Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una setantena de persones s'han

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat avui el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a l'Hospital Militar de Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats les darreres hores. De fet, França ja ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer Ondius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació ha donat positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat negatiu i també ha tornat a donar negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant. I pràcticament la plantilla sencera de la planta de l'empresa Pascual Agurb s'ha mobilitzat aquest matí en contra de l'acord amb Casa Tarradellas per fer canvi de producció de l'envasat de llet a mozzarella. Han tallat l'accés a la rotonda d'enllaç entre la C25 i la C17. Allà hi tenim a la nostra companya, la Judit Lechón. Judit, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, exactament com comentaves, han estat pràcticament la totalitat de la plantilla que treballa en aquesta planta a Gurb, que s'han mobilitzat aquest matí, han tallat la rotonda, com dèiem, d'entre la C25 i la C17, que ha provocat retencions durant una estona, tot avalat pels Mossos d'Esquadra, amb motiu de protesta. En el que no estan d'acord aquests treballadors és la manera com l'empresa ha gestionat aquest canvi, com ha fet la venda de la producció de llet fins a mozzarella a Casa Tarradellas. El que diuen i del qual es queixen és que no hi ha informació al respecte. Sí que saben que l'empresa els pot mantenir els sous i també les condicions, com les antiguitats, però no els assegura quines seran els seus llocs de treball i això els inquieta i els preocupa. Tot plegat, assessorats pel col·lectiu d'advocats Ronda. És la primera vegada, diuen, en més de 20 anys que alguns treballen en aquesta empresa que es veuen en l'obligació de mobilitzar-se en una situació d'aquestes característiques. Diuen que els contractes es mantenen fins al 31 de juliol i serà a partir d'aquest moment que hauran de prendre la decisió de si fan el canvi a Casa Tarradellas o si per contra decideixen abandonar l'empresa de Pascual.
1: Gràcies, Judit, estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera Esther Niubó és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà amb una aturada general a tota Catalunya. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dilluns 11 de maig. Comencem amb un repàs als titulars. Ona Malgrat prepara per aquest dimarts un programa especial dedicat a la fibromiàlgia en commemoració a la celebració mundial d'aquesta malaltia. Malgrat renova més de 2.300 comptadors d'aigua amb sistemes digitals. L'Escola Badruna organitza una festa amb exalumnes aquest divendres a l'edifici del carrer de Mar. La construcció d'un aló a l'aló d'un F d'un Fórmula 1 i els efectes dels desmaquilladors entre els guanyadors dels Premis Treballs de Recerca de Batxillerat.

0: Aquesta casa prepara per demà dimarts un programa especial dedicat a la fibromiàlgia en commemoració a la celebració mundial d'aquesta malaltia que, segons dades de la Generalitat de Catalunya, afecta el 3% de la població catalana i és 4 vegades més freqüent en dones que en homes. De fet, la major concentració de casos es troba entre els 56 i els 65 anys. El programa, plantejat com una tertúlia, comptarà amb les professionals del CAP de Malgrat, la Carmen Benítez, infermera referent en fibromiàlgia, la Sònia Mendoza, psicòloga referent de benestar emocional i comunitari, Laura Lorca, nutricionista, i també la fisioterapeuta Alicia Hernández. A més, també es comptarà amb la participació de l'Associació de Fibromiàlgia de Malgrat de Mar, que a càrrec de Remé Martínez, la presidenta, Isabel Fernández, secretària, Celia Hernández, vocal, i també Laura Tarrafeta, que també és vocal. El programa s'emetrà demà dimarts d'11 a 12 del matí.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: L'Ajuntament de Malgrat posa en marxa la substitució de 2.306 comptadors d'aigua analògics per dispositius digitals intel·ligents que permeten controlar el consum en temps real. El projecte té un cost de prop de 494.200 euros i compta amb finançament europeu a través del fons Next Generation. Els treballs s'allargaran fins a finals de juny i permetran digitalitzar prop del 27% dels comptadors de la vila. El funcionament dels aparells, coneguts com a telecomptadors, és el següent.

0: El retrobament entre promocions i refermar el sentit de pertinença a la comunitat educativa. La proposta s'emmarca en el projecte Badruna Alumni, que va néixer al febrer d'enguany, coincidint amb la commemoració del bicentenari de la institució. Amb aquesta iniciativa, la Fundació Badruna Catalunya Educació busca l'objectiu de mantenir i reforçar el vincle amb els antics i antigues alumnes. Badruna Alumni aposta per la proximitat, el compromís i l'intercanvi i la xarxa. Per participar en el projecte, cal donar-se d'alta a la plataforma Alumni indicant l'escola, que la qual és exalumne, i l'any de promoció. Dins del portal, a l'agenda i a l'apartat esdeveniments, en el qual hi ha l'enllaç al registre per apuntar-se a la festa de Badruna, malgrat el termini per fer-ho acaba dimecres 13 de maig. La voluntat de la Fundació Badruna Catalunya Educació és que el projecte pugui oferir als antics i antigues alumnes avantatges i formació contínua, l'accés a una borsa de treball de Badruna, informació pensada per a ells i l'opció de sumar-se a propostes de voluntariat internacional. Paral·lelament a la plataforma, la institució també ha obert perfils a Instagram, Facebook i X i ha recollit a YouTube el testimoni de gairebé 200 exalumnes que valoren el seu pas per l'escola Badruna. Més notícies. La 22a edició dels Premis Treballs de Recerca de Batxillerat conclou amb l'entrega total de 6 premis, 4 d'ells a alumnes de l'Institut Ramon Turró i Darder i 2 a l'Escola Badruna. Dins de la categoria general, entre els treballs guanyadors hi ha Dafni Solució Problema, Dafnia Magna com a organisme model per a experiments científics de Mar Mediavilla Puello, Born to Kill, Inside the Mind of a Murderer de Dasha Romero Moya, Càncer, No estàs sol de Daniela Simón Molas, Entrenament cognitiu a l'aula de Càlcul mental i construcció d'una ment activa d'Elia Mas Jiménez, creació d'un aleró davanter d'un Fórmula 1 segons la normativa de 2026, aerodinàmica, la ciència de l'esport del motor d'Aaron Valera Arias, dins la categoria també d'AGC Ciència i Tecnologia, premi otorgat per l'empresa AGC Pharma Chemicals, guanya desmaquilladors naturals contra comercials, efectes sobre la microbiota cutània de Nerea Montes Díaz. Pel que fa a la categoria de premi local, aquesta ha quedat deserta. D'altra banda, han quedat un total de 5 treballs finalistes, 3 d'ells de l'Escola Badruna i 2 de l'Institut Ramon Turró i Darder. A la categoria general són les perspectives del feminisme dins la música actual, de Cristina Párraga Rubio, la importància del màrqueting digital en el desenvolupament dels e-commerce, de Lucía Carvajal Hernández, disseny gràfic de la nova imatge corporativa d'identitat del Centre Cultural de la Mercè, d'Ariadna Gómez Ruscalleda, o geopolítica de les criptomonedes, un nou ordre econòmic mundial, de Tushar Mehlan Hilal. El finalista de la categoria AGC Ciència i Tecnologia és Sense ferro, sense energia, l'impacte de l'anèmia ferropènica en la qualitat de vida de l'adolescent, de Nora López Solà. Els premiats se'ls ha fet entrega de 400 euros a cadascun. D'altra banda, els 6 alumnes que han quedat finalistes han rebut un val de 100 euros per gastar als establiments de l'Associació de Comerciants de Malgrat.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. L'assemblea del PSC de Palafolls ha escollit oficialment Rosa Maria García com a nova cap de llista per a les eleccions municipals de maig de 2027. Tal com detallen a la nota de premsa que han enviat els mitjans, amb aquesta elecció inicien una nova etapa amb l'objectiu de recuperar l'alcaldia i situar les persones al centre de la política municipal a través d'un projecte que defineixen com a proper i social. I a Calella, a partir d'aquest dimecres, els calellencs i calellenques podran renovar el DNI i el passaport sense desplaçar-se. La Policia Nacional desplegarà una unitat mòbil a la plaça de Muriel Casals cada 15 dies i entregarà els documents al moment. L'Ajuntament informarà a través de les xarxes socials de les dates de visita i de l'obertura de les cites prèvies que s'hauran de demanar presencialment a la comissaria de la policia local o per telèfon. I a temes nacionals, la quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà del 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats les darreres hores. De fet, França ha confirmat també aquest matí que una passatgera evacuada del creuer Ondius, que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació, ha donat positiu en la prova que se li ha fet. I també un altre tema d'interès, el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groizar, ha assegurat aquest dilluns que Espanya encara

l'estiu amb el proveïment de querosè assegurat gràcies a les reserves de 90 dies que es mantenen actualment. D'altra banda, ha dit que el sector energètic transmet normalitat pel que fa a l'aprovisionament i el compliment dels contractes vigents. Tot i això, ha ressaltat que aquest avantatge no suposa immunitat davant d'una crisi de preus que pot durar temps pels danys de la guerra a l'Orient Mitjà ha causat en les infraestructures petrolieres.

0: Moment de repassar la situació meteorològica, com sempre, escoltant el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia. Situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns, i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient que a hores d'ara ja és suau acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però de moment ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts una altra vegada el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol, però atenció, demà a la tarda i demà al vespre gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
0: I repassem l'agenda d'actes. La Biblioteca La Cooperativa organitza dimarts una sessió de contes menuts amb en Cuc i la Cuca, càrrec de Montmàs. La sessió començarà a 6:15 de la tarda. Està recomanada per a mainada de fins a 3 anys i cal fer inscripció prèvia i tenir el carnet de la biblioteca. La Biblioteca La Cooperativa organitza dimecres una nova sessió de recomanacions de llibres a càrrec de l'entitat La Guarda del Llibre a partir de 6:00 de la tarda. I seguim parlant de llibres, concretament de lectura juvenil. Aquest dijous la Biblioteca La Cooperativa organitza una nova sessió del Club de Lectura Juvenil adreçat a nois i noies d'entre 12 i 14 anys a càrrec de Mariona Jubany. La sessió començarà a 6:00 de la tarda i cal fer inscripció prèvia perquè les places són limitades. I ja ens avancem fins a dissabte. La quarta edició de la Jornada Solidària se celebrarà al llarg de tot el dia al Parc de Can Campassol amb diferents activitats.

Repassem els titulars del dia. Ona Malgrat prepara per aquest dimarts un programa especial dedicat a la fibromiàlgia en commemoració a la celebració mundial d'aquesta malaltia. Malgrat renova més de 2.300 comptadors d'aigua amb sistemes digitals. L'Escola Badruna organitza una festa amb exalumnes aquest divendres a l'edifici del carrer de Mar. La construcció d'un aleró d'un Fórmula 1 i els efectes dels esmaquilladors entre els guanyadors dels Premis Treballs de Recerca de Batxillerat.

0: Y'all ready for this? Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El Futbol Club Barcelona celebrarà el títol de Lliga amb l'afició en una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga a la 29a per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid i que s'ha celebrat fins a la matinada a la plaça de Catalunya a causa de les obres de la Rambla. Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats.
2: Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic allí. Van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valdé, va ser brutal.
1: És dilluns, 11 de maig de 2026, i tenim més titulars. El creuer Òndius abandonarà aigües espanyoles aquesta tarda, un cop acabada l'evacuació de tots els passatgers. Sònia Kerr.
4: La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu.
5: Creo que es indudable que la colaboración institucional, la visión de salud pública, el multilateralismo que hoy y que ayer se están desarrollando aquí en las Islas Canarias, creo que podemos sentirnos orgullosos de no solamente del país, sino de las instituciones sanitarias internacionales que tenemos.
4: Recordem que la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vol amb una de les persones mortes per antivirus ha donat negatiu en la primera prova.
1: Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític.
4: Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes.
1: El govern canvia l'estratègia de la gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis.
4: Ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis.
1: En cultura, arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels premis Mies van der Rohe.
4: Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc.
1: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns, i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient que a hores d'ara ja és suau acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però de moment ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol. Però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Avui és un dia gran per al Barça, que celebra el seu 29è títol de Lliga amb l'afició. Ho fa després de guanyar el Real Madrid ahir al Camp Nou per 2-0. Anna Freixa, bon dia.
7: Serà una rua que està previst que comenci a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i que recorre els carrers de la ciutat passant per Travessera de les Corts fins a Numància, baixant fins a Berlín. A Josep Tarradellas, en Berlín, hi haurà un dels tres punts d'animació que estan planificats. Els altres dos seran a Balmes amb Gran Via i a Consell de Cent.

0: van celebrar a Plaça Catalunya, on van compartir alegria amb els jugadors Marc Casado i Alejandro Valde, que van aparèixer per sorpresa. Els efectes d'aquesta nit tan llarga es veien avui aquest matí els rostres de molts aficionats que es dirigien cap a la feina. L'Anna Ruiz ha parlat amb alguns d'ells.
1: Sí, aquest ha estat un dilluns diferent, plena de seguidors vestits amb la samarreta de l'equip. Barcelona ha arrencat la setmana amb rostres que exhibien alegria. Res a veure amb els posats resignats camí a la feina que defineixen l'inici de la setmana. És el que té guanyar l'etern rival, el Real Madrid, i apunta un títol de Lliga més a l'històric del Barça.
2: Pues muy feliz, muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casado i el Valdé, va ser brutal.
4: Però lo ha seguido, sí, desde el principio hasta el fin. Ha sofrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del meu club.
1: Barcelona ha recuperat la ressaca de la victòria d'ahir diumenge i pren forces per a la rua d'aquesta tarda, la segona celebració col·lectiva en menys de 24 hores.
5: Notícies en xarxa.
6: Més enllà d'aquesta celebració futbolística, seguim amb més qüestions d'aquesta jornada. El creuer Òmnius marxarà d'Espanya avui mateix, com a molt tard, a les 7 d'aquesta tarda, després d'haver estat durant un dia i mig fondejat en aigües de Tenerife. Posarà rumb als Països Baixos, un cop els darrers passatgers ja hagin estat evacuats. Seran les properes hores en una operació de màxima seguretat pel brot de gantavirus, que ha fet 3 morts a bord. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, per cert, per compartir vol amb una de les persones mortes, ha donat negatiu a la primera prova que li han fet, i tots els passatgers catalans i espanyols que han començat ja a fer la quarantena en un hospital militar de Madrid es troben bé, segons el Ministeri de Sanitat. Més detalls amb Maite Polo. Bon dia, Maite.
7: Bon dia. Finalment serà un avió i no dos el que traslladarà tots els passatgers que queden dins del buc i una part de la tripulació cap als Països Baixos, d'on és el vaixell. Són d'Austràlia, Nova Zelanda, el Regne Unit i nacionalitats molt variades als membres de la tripulació. Ho ha anunciat des de Tenerife la ministra de Sanitat, Mònica García.
8: Ahora mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
7: El vaixell salparà com a molt tard a les 7 de la tarda i anirà als Països Baixos després d'haver carregat combustible durant el matí sense apropar-se a la dàrsena del port de Granadilla, de Tenerife.
6: Maite, pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada a Alacant per ser contactes de passatgers, totes dues han donat negatiu en la primera prova PCR i continuaran ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí a 7 dies.
7: El cap de Servei de Salut Internacional del Clínic és José Muñoz.
9: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, en el que ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
7: Els 14 ciutadans espanyols que estan ingressats a Madrid a l'Hospital Militar es troben bé, segons la ministra, i durant el dia d'avui els sanitaris tindran els resultats de les PCR que els han fet. Estaran en habitacions aïllades fins al 17 de juny perquè la quarantena serà de 42 dies, tal com ha fixat l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Pel que fa a la resta de passatgers, dos d'ells han donat positiu un cop als seus països. Un home a França, hospitalitzat, i un altre als Estats Units, on, a més, una tercera persona ha donat positiu, tot i que de forma lleu.
6: Més enllà de l'antivirus, en política internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, en la reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. Jordi Casino, bon dia.
10: Bon dia, Marta. A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu, mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto al foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
11: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto al fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto al fuego y que el paso libre y

0: seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
1: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
2: Per cert, l'activista i membre de la flotilla, Saif Abu-Keshek, presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
3: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abu-Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla.
4: La xarxa de comunicació local.

0: super just.
1: I tu què tries?
0: Visita jotrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Un tren orbital lliure societat mercantil apropa en la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que de fet es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. Montcarvajal, bon dia.
4: Bon dia. Tots dos partits, Esquerra Republicana i el PSC, busquen una fórmula per controlar que les promeses del govern espanyol en infraestructures es compleixin. I tot apunta que seria una societat mercantil que no necessitaria l'aprovació del Congrés de Diputats. D'altra banda, avança una proposta de mobilitat dels republicans. Es tracta de fer una línia de tren orbital, en diuen, que uniria Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès. Costaria entre 4.000 i 5.000 milions d'euros que hauria de portar el govern espanyol. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit que s'aniria fent de mica en mica perquè ja existeixen molts trams fets.
5: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara, i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
4: La portaveu socialista Lluïsa Moret no descarta que després es celebri una reunió bilateral entre Generalitat i Estat per afermar l'acord del tren orbital, per exemple.
6: Acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
4: Pel que fa a Trapero, Esquerra insisteix que ha de plegar, però no ho condiciona a aprovar els comptes.
3: Doncs justament en relació a aquesta qüestió, el sindicat educatiu USTEC portarà als tribunals aquesta infiltració dels Mossos a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
7: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i al director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
3: La Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis. Rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i de l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
9: Confiem en vostès. Vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública. Vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-vos i invertir-vos de la forma i en el moment que creguin més adequat. No?
8: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
10: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
11: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
8: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
3: Doncs justament, en relació al benestar a les aules, la Fundació Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir així el confort tèrmic d'infants i de docents.
7: L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat a la xarxa Joan Cuevas, que és el cap de projectes d'Equitat.org.
12: L'informe el que planteja són dos ritmes, per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, i a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització, es renaturalitzaria el pati.
7: L'estudi també apunta que els infants són molt poc resistents a la calor i que l'afectació de les altes temperatures pot incidir directament en el seu aprenentatge.
3: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis. Canal Taronja, Anoia, Sergi Lladó, bon dia.
0: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
13: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones. Persones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord, que serien bàsicament zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
0: Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Celrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
3: Anem ara fins a Osona. Els treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica en resposta a la venda a Casa Tarradellas, demanant que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. El 9FM, Guillem Rico.
14: La decisió ha estat pràcticament unànime. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez és treballador de Leche Pascual.
15: Lo que estamos pidiendo es que nos sentemos en una mesa a negociar. Jueves estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante y un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya en mesa y ya está.
14: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
2: Notícies en xarxa.
3: Barcelona oferirà a partir del curs vinent 5.000 noves places de català del Consorci per la Normalització Lingüística. D'aquesta manera, el consistori vol acabar amb les llistes d'espera per aprendre la llengua a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. La capital catalana arribarà a oferir el curs vinent 35.500 places als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística, 5.000 més que les actuals. Una xifra que, segons l'alcalde de Barcelona, no s'havia assolit mai a la ciutat. Per fer-ho, el consistori incrementarà la inversió dels 1,9 milions anuals als 3,1 milions, uns diners amb els quals es contractaran 23 docents i amb què s'obriran nous cursos. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
17: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
18: Com que aprendre català és clau per una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
16: Aquest increment de l'oferta té a veure amb l'impuls que el govern municipal ha acordat amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat i s'inclou dins del Pacte Nacional per la Llengua.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari de Sabadell l'any 2009.
7: El jutge conclou que hi ha 3 autors de delictes de falsedat documental: el propietari de la nau, Antoni Sitges, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i l'oncle de l'exalcalde Manel Bustos, Melquíades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila.
3: La Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de les prestacions en programes d'extutelats, ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la comissió d'investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
7: Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i l'acompanyament socioeducatiu a joves extutelats es faran amb personal propi de la conselleria. A més, a partir d'ara es faran creuament mensuals de dades en relació amb les persones que reben una prestació i comencen a treballar per tal d'ajustar-la.
3: És moment per a la cultura. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc, que es podran veure fins al mes de juliol. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. Els EUMIES Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. Dos estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Ana Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
20: És la festa de l'arquitectura europea. És a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
19: El pavelló de Victòria Eugènia acull també dues exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. EUMIES Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i Què és això?, exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
3: L'aparició de restes arqueològiques al cim de la Mola pot fer tornar a repensar el seu futur. Els treballs d'adequació a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, entre Vallès Occidental i el Bages, han permès descobrir una antiga necròpolis del segle X. Pel cim de la Mola hi passen unes 300.000 persones cada any. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó, bon dia.
21: Bon dia. A l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, a 1.100 metres d'alçada, van aparèixer fa uns anys unes restes arqueològiques. La Diputació va fer una intervenció arqueològica preventiva que confirmava l'existència d'una necròpolis. Aquest dilluns, els responsables del Parc Natural han confirmat que, de moment, ja s'han trobat restes de 14 persones, la més antiga de les quals podria datar del segle X. Les restes arqueològiques trobades són en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran i s'extrauran informacions més concretes, com l'edat i el sexe. Els cossos no anaven acompanyats de cap peça complementària que faciliti a quina època pertanyen, per la qual cosa l'anàlisi serà una mica més complicada. Ara la Diputació vol delimitar l'àmbit de la necròpoli i en les properes setmanes farà una quinzena de cates en diverses feixes del voltant del cim. De moment, ja ha delimitat els llocs de les troballes on podria haver més restes per evitar que es deteriorin. Les troballes arqueològiques faran modificar el pla de futur de la Mola i la Diputació ja ha anunciat que elaborarà un pla director del monestir de Sant Llorenç del Munt, catalogat com a bé cultural d'interès nacional.
3: Gràcies, Quico Simó, des de Ràdio Municipal de Terrassa. I més enllà de la victòria del Barça a la Lliga, tenim més informació esportiva. Saludem de nou Ana Freixa. Bon dia. L'Espanyol fa oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club.
22: Bon dia. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. L'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla, que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També va passar per Roma i Aston Villa. I el Barça d'hoquei patins per la final de la Champions. Feia 8 anys que no disputava una final de Lliga de Campions. Ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el títol 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1. Ricard Ares és el tècnic del conjunt blaugrana.
23: No hem entrat bé al partit, és un equip amb molta qualitat que ha culminat dos gols i davant d'un equip així pues no és fàcil. És cert que al llarg del partit hem competit, hem tingut opcions, no hem sabut aprofitar algunes superioritats de 4x3 que ens podíem haver entrat en el partit. Molt content amb els jugadors, molt content amb l'equip i treballant com estem treballant, tornarem a estar aquí i l'aixecarem.
22: En aquesta final a 8 masculina, el Reus havia caigut als quarts de final i en la final a 4 femenina, que es disputaven conjuntament a Coimbra, Portugal, el Vila-sana va perdre les semifinals contra el Fraga, que s'acabaria proclamant campió amb 5 catalanes a l'equip i el tècnic Jordi Capdevila. Carla Fondaglòria, jugadora del Fraga, ens parla d'aquesta final a 4.
1: Ha tingut unes semis molt difícils contra el Vila-sana i una final contra el Benfica, que també a la fase de grups els dos partits que havíem jugat havíem empatat i sabíem que tot costaria molt, seria molt complicat. També nosaltres hem fet un molt bon treball en equip, hem sigut molt sòlides en defensa i a mesura d'anar picant pedra doncs els gols han anat entrant i estem supercontentes, amb moltes ganes de celebrar-ho fort i amb ganes de més.
22: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà seguir continuant lluitant per aconseguir el títol a la Lliga Femenina Endesa. Va caure a les semifinals, va empatar en el partit de tornada davant del València Bàsquet i les valencianes van fer bo l'únic punt que havien aconseguit d'avantatge en el partit d'anada. La final serà València-Casa de Montsaragossa.
3: Moltes gràcies, Anna Freixa. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

Repassem els titulars del dia. Ona Malgrat prepara per aquest dimarts un programa especial dedicat a la fibromiàlgia en commemoració a la celebració mundial d'aquesta malaltia. Malgrat renova més de 2.300 comptadors d'aigua amb sistemes digitals. L'Escola Badruna organitza una festa amb exalumnes aquest divendres a l'edifici del carrer de Mar. La construcció d'un aleró d'un Fórmula 1 i els efectes dels esmaquilladors entre els guanyadors dels Premis Treballs de Recerca de Batxillerat.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El Futbol Club Barcelona celebrarà el títol de Lliga amb la seva afició amb una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre de Barcelona per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, per cert, la 29a per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid i que s'ha celebrat fins a la matinada a Plaça Catalunya a causa de les obres a la Rambla. Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats.
2: Muy feliz, aunque fui a dormir super tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic allí. Van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valder, va ser brutal.
1: És dilluns 11 de maig de 2026 i tenim més titulars. El creuer Òndius abandonarà Aigües Espanyoles aquesta mateixa tarda, un cop acabada l'evacuació de tots els passatgers. Sònia Kerr.
4: La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu.
5: Creo que es indudable que la colaboración institucional, la visión de salud pública, el multilateralismo que hoy y que ayer se están desarrollando aquí en las Islas Canarias, creo que podemos sentirnos orgullosos de no solamente del país, sino de las instituciones sanitarias internacionales que tenemos.
4: La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vol amb una de les persones mortes per antivirus ha donat negatiu en la primera prova.
1: Un tren orbital i una societat mercantil a prop en la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític.
4: Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes.
1: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis.
4: Ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis.
1: En cultura, arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe.
4: Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc.
1: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient que a hores d'ara ja és suau acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però de moment ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol. Però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Pérez. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passant 3 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Avui és dia gran per al Barça, que celebra el seu 29è títol de Lliga i ho farà amb l'afició aquesta tarda, després de guanyar el Real Madrid ahir al Camp Nou per 2-0. Anna Freixa, bon dia.
7: Bon dia, serà en una rua que està prevista que comenci a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i que recorri els carrers de la ciutat passant per Travessera de les Corts fins a Numància, baixant fins a Berlín. A Josep Tarradellas a Berlín hi haurà un dels tres punts d'animació que estan planificats. Els altres dos seran a Balmes, amb Gran Via i a Consell de Cent, amb Passeig de Gràcia, per on seguirà la rua amunt fins a Provença, on ja començarà el camí de tornada fins davant el Camp Nou, on acabarà. Un recorregut llarg que permetrà a l'afició veure l'autobús dels campions amb el títol. Una lliga que el Barça va certificar ahir guanyant el Real Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres en el primer clàssic que es disputava al nou Camp Nou. És la primera vegada a la història que el Barça guanya la lliga en un clàssic davant el Real Madrid. Aquest és el segon títol de l'era Hansi Flick, que ahir va voler ser amb l'equip tot i la mort del seu pare.
1: Ahir jugadors i afició van celebrar el títol en diferents punts de la ciutat, Anna.
7: Amb canaletes en obres, alguns culers ho van celebrar a Plaça Catalunya, ho van compartir alegria amb els jugadors Marc Casado i Alejandro Valde, que van aparèixer per sorpresa. Els efectes d'aquesta nit tan llarga es veien aquest matí en el rostre de molts aficionats que es dirigien cap a la feina. L'Anna Ruiz ha parlat amb alguns d'ells.
8: Sí, aquest ha estat un dilluns diferent. Plena de seguidors vestits amb la samarreta de l'equip, Barcelona ha arrencat la setmana amb rostres que exhibien alegria. Res a veure amb els posats resignats camí a la feina que defineixen l'inici de la setmana. És el que té guanyar l'etern rival, el Real Madrid, i apunta un títol de Lliga més a l'històric del Barça.
2: Pues muy feliz. Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valdé, va ser brutal.
9: Però lo ha seguido, sí, desde el principio hasta el fin. Ha sofrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del meu club.
8: Barcelona recupera de la ressaca de la victòria d'ahir diumenge i pren forces per a la rua d'aquesta tarda. La segona celebració col·lectiva en menys de 24 hores.
0: Notícies en xarxa.
1: Tenim novetats respecte del creuer on dius que marxarà d'Espanya avui mateix, com a molt tard a les 7 de la tarda, després d'haver estat durant un dia i mig fondejat en aigües de Tenerife. Posarà rumb cap als Països Baixos un cop ja els darrers passatgers hagin sigut evacuats les properes hores en una operació de màxima seguretat després del brot d'antivirus que ha fet 3 morts a bord. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, per cert, per compartir vol amb una de les persones mortes, ha donat negatiu a la primera prova que li han fet, i tots els passatgers, catalans i espanyols, que han començat a fer la quarantena a un hospital militar de Madrid, segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. Finalment serà un avió i no dos el que traslladarà tots els passatgers que queden dins del buc i una part de la tripulació cap als Països Baixos, d'on és el vaixell. Són d'Austràlia, Nova Zelanda, el Regne Unit i nacionalitats molt variades als membres de la tripulació. Ho ha anunciat des de Tenerife la ministra de Sanitat, Mònica García.
5: Ahora mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
10: El vaixell salparà com a molt tard a les 7 de la tarda i anirà als Països Baixos després d'haver carregat combustible durant el matí sense apropar-se a la dàrsena del port de Granadilla, de Tenerife.
1: Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada, en aquest cas a Alacant, per ser contactes de passatgers, han donat totes dues negatiu a la primera PCR. Continuaran, això sí, ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí a 7 dies, Maite.
10: El cap de Servei de Salut Internacional del Clínic és José Muñoz.
11: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
10: Els 14 ciutadans espanyols que estan ingressats a Madrid a l'Hospital Militar es troben bé, segons la ministra, i durant el dia d'avui els sanitaris tindran els resultats de les PCR que els han fet. Estaran en habitacions aïllades fins al 17 de juny perquè la quarantena serà de 42 dies, tal com ha fixat l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Pel que fa a la resta de passatgers, dos d'ells han donat positiu un cop als seus països. Un home a França, hospitalitzat, i un altre als Estats Units, on a més una tercera persona ha donat positiu, tot i que de forma lleu.
1: En el capítol de política internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors de la UE. Jordi Casino, bon dia.
12: Bon dia, Marta. A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu, mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto al foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
13: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto al fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto al fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
12: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
1: Pel que fa a l'activista i membre de la flotilla Global Summit, Saif Abu-Keshek presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
4: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abu-Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però diu que demà mateix té la intenció de tornar a la flotilla.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que podrien arribar a bon port abans d'acabar el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. Mon Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. Tots dos partits, Esquerra Republicana i el PSC, busquen una fórmula per controlar que les promeses del govern espanyol en infraestructures es compleixin. I tot apunta que seria una societat mercantil que no necessitaria l'aprovació del Congrés de Diputats. D'altra banda, avança una proposta de mobilitat dels republicans. Es tracta de fer una línia de tren orbital, en diuen, que uniria Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès. Costaria entre 4.000 i 5.000 milions d'euros que hauria de portar el govern espanyol. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit que s'aniria fent de mica en mica perquè ja existeixen molts trams fets.
15: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara, i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
14: La portaveu socialista Lluïsa Moret no descarta que després es celebri una reunió bilateral entre Generalitat i Estat per afirmar l'acord del tren orbital, per exemple.
16: Acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
14: Pel que fa a Trapero, Esquerra insisteix que ha de plegar, però no ho condiciona a aprovar els comptes.
1: Doncs justament el sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració de Mossos en una assemblea de docents. A més, exigeixen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
1: Mentrestant, les Generalitats i els Ajuntaments han signat un acord per tal de poder fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària anunciada el mes de març de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis. Rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i de l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
18: Confiem en vostès. Vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública. Vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat. No?
17: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
19: Anem a incidir directament aquí, en el cas de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
20: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
17: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
1: No deixem les aules. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professió universitari, a les quals es va comprometre fa 3 anys en contra de la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i per l'elevada temporalitat del professorat. Lluís Mata.
6: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
21: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
6: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
22: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
6: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
1: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans focs. Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó.
23: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
24: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord, que serien bàsicament zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
23: Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Salrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
1: La plantilla de la planta de Gurb de Leche Pascual s'ha manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica. Ha estat en resposta a la venda de la factoria a Casa Tarradellas. Demanen que l'empresa s'assegui a negociar un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, s'iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. El 9FM, Guillem Rico.
25: La decisió ha estat pràcticament unànima. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez és treballador de Leche Pascual.
26: Lo que estamos pidiendo es que nos sentemos en una mesa a negociar. Jueves estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante y un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya el mesa y ya está.
25: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Fiscalia i Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes per als acusats en el cas Pujol.
4: Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 anys i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva esposa, i 14 anys i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia reclama 8 anys de presó. Els advocats els demanen 5 i 2 anys de presó.
1: L'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça número 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari a Sabadell l'any 2019.
4: El jutge conclou que hi ha 3 autors del delicte de falsedat documental. El portaveu de la nau, Antoni Sitges, el propietari, volíem dir, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i oncle de l'exalcalde Manuel Bustos, Melquíades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila.
1: La Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de prestacions en programes d'extutelats, ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la comissió d'investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
4: Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i l'acompanyament socioeducatiu a joves extutelats es faran amb personal propi de la conselleria. A més, a partir d'ara es faran creuament mensuals de dades en relació amb les persones que reben una prestació i comencen a treballar per tal d'ajustar-la.
1: I la Comissió Nacional del Mercat de Valors sanciona l'exfutbolista Gerard Piqué i l'empresari José Elías amb 200.000 euros i 100.000 euros, respectivament, per operar en borsa amb informació privilegiada.
4: Uns fets que haurien passat al 2021 en l'inici de converses sobre l'oferta de compra d'una companyia sobre una altra. En concret, la sanció a Elías és per a abús del mercat per la comunicació il·lícita a Gerard Piqué d'informació privilegiada, mentre que en el cas de l'exfutbolista és per la compra d'accions tenint prèviament informació també privilegiada i havent-ne obtingut benefici econòmic.
1: És moment per a la cultura. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a 2 exposicions al Palau de Victòria Eugènia, a Montjuïc, que es podran veure fins al mes de juliol. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Els EUMIES Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. 2 estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Ana Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
3: És la festa de l'arquitectura europea. És a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
2: El pavelló de Victòria Eugènia acull també 2 exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. EUMIES Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i Què és això? Exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
1: I en marxa 2 setmanes intenses de Tàrraco Viva, el Festival de Reconstrucció Històrico-Romana, enceta avui la 28a edició, preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins a la cloenda prevista pel 24 de maig. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: El Festival Romà de Tarragona presenta una edició de reflexió sobre quina funció té la història, sobre si veritablement serveix per evitar que es repeteixin errors o episodis foscos, com alguns del present, però també es vol explicar en aquestes 2 setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Sarigol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
7: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història, és a dir, si la història serveix per alguna cosa. I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa per què Roma és per què el festival, és a dir, per què fem el festival.
5: Aquest dilluns l'audiovisual romà arriba al Centre Cultural de l'Antic Ajuntament i Tàrraco Viva, que proposa 2 caps de setmana forts. El primer, el següent, amb el moll de Costa com a epicentre, i el darrer a l'entorn del Camp de Mart.
1: I més enllà de la victòria del Barça a la Lliga, tenim més informació esportiva. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia, Anna. L'Espanyol fa oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club.
0: Bon dia, sí. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. L'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla, que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També ha passat per Roma i Aston Villa. En futbol, aquest vespre el Girona tanca la jornada al camp del Rayo Vallecano. A partir de les 9 del vespre, els gironins els separa un únic punt de la zona de descens que marca ara l'Alavés i necessiten puntuar. Michel és el tècnic gironí.
8: Donar-lo tot, naturalitat, toca pensar en nosaltres, en detalls, reconèixer que hem de millorar, fer en petits detalls, i no més, preocupació, sí, responsabilitat, tota, treball a full.
0: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà continuar lluitant pel títol a la Lliga Femenina Endesa. Es quedava a semifinals després d'empatar 73 amb el València Bàsquet en el partit de tornada. Les valencianes van fer bo un únic punt d'avantatge que havien aconseguit a l'anada. La final serà València, casa de Montsaragossa. Roberto Iñiguez, tècnic gironí, ho valorava així.
9: Mi emoción es de estar contento. Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que ahora Rubén me decía mucho mérito y con 12 jugadoras y con momentos estelares de Fievich y de Aguazán tirando de, bueno, pues de talento, ¿no? De talento, bueno.
0: El Lima Horta, que estava disputant el play-off d'ascens a Lliga Femenina Endesa, va caure a quarts de final després de perdre de 30 punts al partit de tornada contra Unicaja Mijas. Només tenia 5 punts d'avantatge de l'anada i queda fora del play-off. I pel que fa als hoquei, a l'hoquei patins, el Barça va perdre la final de la Champions. Feia 8 anys que no disputava una final de la Lliga de Campions. Ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el seu títol número 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1.
1: Déu-n'hi-do, Anna Freixa, cap de setmana intens pel que fa a la informació esportiva. Moltes gràcies. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El creuer Òndius marxarà d'Espanya com a tard a les 7 de l'aquesta tarda després d'haver estat durant un dia i mig fondejat a Tenerife. Posarà rumb als Països Baixos un cop els darrers passatgers siguin evacuats les properes hores en una operació de màxima seguretat després del brot d'antivirus que ha fet 3 morts. La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu i ha explicat el que passarà.
2: Ara mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan y que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
1: La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vol amb una de les persones mortes ha donat negatiu a la prova a tots els passatgers catalans i espanyols que han començat a fer la quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC que podria aprovar-se abans que acabi el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. I el govern ha canviat d'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. Ja s'han identificat 14 eixos de tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis. Sumen més de 200.000 hectàrees perquè cal que siguin operatius per fer la contenció del foc i caldrà actuar en unes 34.000. I l'aparició de restes arqueològiques al cim de la Mola pot fer tornar a repensar el seu futur els treballs de l'adequació a l'entorn del monestir de Sant Llorenç de Munt entre el Vallès Occidental i el Bages ha permès descobrir una antiga necròpoli del segle X. I darrer punt amb protagonista el Futbol Club Barcelona que celebrarà el títol de Lliga amb l'afició amb una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre de la ciutat per acabar el recorregut al nou estadi. Una Lliga, la 29a per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Madrid i que s'ha celebrat fins a altes hores de la matinada a Plaça Catalunya perquè, recordem, hi ha obres a la Rambla. En farem un seguiment de tot plegat. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
3: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
4: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
3: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
5: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
3: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dilluns 11 de maig de 2026. Millorem Bus constata després de 6 mesos de campanya que el suport i reconeixement obtinguts no s'han traduït en millores al servei. Martí Capçada.
6: Balanç agredolç, en paraules seves, el que fa la plataforma Millorem Bus Baix Maresme en un comunicat 6 mesos després que l'entitat comencés a caminar.
3: I els centres d'atenció primària incorporen l'atenció a la salut sexual per a joves a partir dels 12 anys. Melina Morilla.
7: L'estratègia busca eliminar l'estigma d'aquestes malalties i frenar la corba d'ascens de casos, especialment de clamídia i gonorrea, amb l'horitzó posat l'any 2030.
3: Un home ha mort atropellat per un tren a Tordera i la seva parella ha resultat ferida. Marc Tresserres.
8: Un home d'edat avançada va perdre la vida just ahir després de ser atropellat per un comboi de la línia R1 de Rodalies a Tordera. Segons les primeres informacions, l'home anava acompanyat de la seva parella, que també ha resultat ferida, i va ser traslladada immediatament a l'Hospital de Mataró pels serveis d'emergència.
3: I la situació al comerç de Calella reobre el debat sobre els negocis regentats per nouvinguts. Sergi Ferrer.

0: La plataforma Millorem Bus constata després de 6 mesos de campanya que el suport i el reconeixement obtinguts no s'han traduït en millores al servei. Marc Tres Serres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, així és el balanç agredolç, en paraules seves, el que fa que la plataforma Millorem Bus Baix Maresme, en un comunicat 6 mesos després que l'entitat comencés a caminar. Recordem que la iniciativa va prendre forma de manera espontània per part d'un grup d'usuaris de la línia 804 de Moventis, que connecta Premià de Mar amb Barcelona, arran de les deficiències del servei i que, d'aleshores ençà, s'ha assolit fites importants, començant pel suport oficial mostrat pels plenaris de 4 municipis, el de Premià de Mar, el de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils, i també per la seva participació en una trobada amb el Departament de Territori per abordar possibles solucions. Però, per contra, també constaten que moltes de les deficiències que denunciaven continuen sense resoldre's i assenyalen, principalment, la capacitat dels busos a les hores punta que deixa encara molts viatgers a la parada o als retards d'entre 10 i fins a 30 minuts, que continuen sent la tònica habitual, segons asseguren. També posen en valor haver instituït l'elaboració mensual d'un informe d'incidències a les línies d'aquests municipis a partir de tot allò que els traslladen els mateixos usuaris. La setmana passada, de fet, feien públic l'informe del mes d'abril, on, entre altres deficiències, es recullen aquests problemes de saturació i manca de capacitat. Denuncien, concretament, més de 10 casos detectats de cotxes que no van aturar-se en algunes de les parades, perquè ja anaven plens, i a més, de retards, però també assenyalen problemes de qualitat, com ara sistemes d'aire condicionat avariats i falta de neteja i situacions de risc pels usuaris per excés d'ocupació dels cotxes i viatgers dempeus en condicions de conducció extremes, també per autopista. El comunicat es tanca amb una nova interpel·lació a les administracions competents perquè la plataforma sigui escoltada quan es negociïn els detalls del pla de xoc anunciat per la Generalitat, fent notar que, com avui informa Premià Mèdia, divendres l'alcalde de Premià, Rafael Navarro, es mostrava reticent a la idea que ara ajuntaments i Consell Comarcal hagin de negociar amb totes les plataformes d'usuaris de la comarca aquests aspectes per la complexitat, deia, de poder donar compliment a cadascuna de les demandes i fer-les compatibles.
0: Els centres d'atenció primària incorporaran l'atenció a la salut sexual per a joves a partir dels 12 anys. Melina Morilla, bona tarda.
2: Bona tarda. Així és, arran de l'increment de casos registrat en l'última dècada, especialment entre la població més jove, la Generalitat ha decidit renovar el model d'atenció a les ITS. Aquesta mesura tindrà un impacte directe als CAPs del Maresme, on els equips de pediatria d'aquests centres d'atenció primària passaran a integrar l'atenció a la salut sexual i afectiva, així també com a la divulgació, detecció i tractament d'aquestes infeccions en adolescents a partir dels 12 anys. L'actualització del model respon a un canvi en les conductes sexuals que ha provocat que des del 2017 s'hagi detectat un augment real de les infeccions. Segons les dades de salut, la clamídia i la gonorrea suposen actualment gairebé el 90% dels casos a Catalunya, mentre que la sífilis representa el 8,5%. Tot i que les taxes d'infecció solen ser més elevades en entorns urbans com Barcelona, el nou sistema vol garantir que tot el territori estigui coordinat. Per aquest motiu es reforçarà la figura dels referents clínics territorials, professionals especialitzats, que donaran suport directe als sanitaris dels CAPs per agilitzar la detecció i també els tractaments. Un dels objectius principals és eliminar l'estigma social que encara envolta aquestes malalties i fer que el sistema sigui molt més eficient. Durant aquest any es preveu implantar un nou sistema de notificació de casos directament des dels CAPs, que ha de permetre procediments molt més ràpids. Aquesta estratègia, que segueix les recomanacions de l'OMS, s'ha fixat com a fita l'any 2030 per aconseguir frenar la corba d'ascens de casos i iniciar una reducció significativa de les infeccions de transmissió sexuals a tot el país.
0: Gràcies. I un home ha mort atropellat per un tren a Tordera i la seva parella ha resultat ferida. Marc Tres Serres.
1: Sí, un home, com havíem avançat abans, d'edat avançada, no resident al municipi, va perdre la vida ahir al migdia després de ser atropellat per un comboi de la línia R1 de Rodalies que passava a Tordera. Segons les primeres informacions, l'home anava acompanyat de la seva parella, que també va resultar ferida i va ser traslladada immediatament a l'Hospital de Mataró pels serveis d'emergència. L'atropellament va obligar a interrompre totalment la circulació des de les línies R1 i RG1 entre les estacions de Blanes i Maçanet-Massanes, ja que el succés es va produir en una zona de via única. Els passatgers que havien

0: viatjaven justament en el tren afectat, van haver d'esperar l'autorització policial per poder ser evacuats o continuar la marxa. La circulació es va tallar un total de 3 hores i es va restablir a les 5 de la tarda. A hores d'ara encara es desconeixen les causes exactes que van provocar l'atropellament de la parella.
1: Gràcies. I la policia local de Sant Vicenç de Montalt participa en el rescat d'un motorista accidentat. Martí Capçada, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Així és. La policia local ha participat en el rescat d'un motorista accidentat en una zona de muntanya de difícil accés, al camí del Montalt, a prop del restaurant Tres Turons. L'avís el va donar el 112, alertant d'un motorista ferit en un indret on només es podia arribar amb vehicles especials. Fins al lloc s'hi van desplaçar agents de la policia local amb el vehicle tot terreny Polaris, juntament amb bombers, SEM i Mossos d'Esquadra. Els policies van ser els primers en arribar fins al ferit, li van fer una primera assistència i van facilitar la localització exacta als equips d'emergència. L'afectat presentava una possible fractura a la cama dreta i davant la dificultat del terreny es va decidir fer l'evacuació per via aèria. Un helicòpter el va traslladar fins al Supermaresme, on una ambulància del SEM el va portar a l'Hospital Germans Trias i Pujol.
1: Gràcies, Martí. Canviem ara de qüestions. La situació del comerç de Calella reobre el debat sobre els negocis regentats per nouvinguts. Sergi Ferrer, bona tarda.
3: Bona tarda. El model comercial dels municipis turístics i la proliferació de negocis similars als centres urbans ha tornat a obrir debat polític. A Calella, l'últim ple municipal va abordar la necessitat de regular i protegir el comerç local davant la concentració de determinades activitats econòmiques. El debat també va derivar en reflexions sobre les dificultats del petit comerç per competir en un context cada vegada més tensionat. La moció impulsada per Esquerra Republicana i Estimem Calella plantejava elaborar un diagnòstic comercial de la ciutat i estudiar mesures per revitalitzar els principals eixos comercials. Durant el debat, l'alcalde Marbuc va alertar del risc d'un monocultiu comercial en alguns carrers i va qüestionar la facilitat amb què alguns negocis poden assumir lloguers elevats o mantenir llargues jornades laborals. El portaveu republicà Xavier Pons Domènech va defensar que la iniciativa no anava dirigida contra cap col·lectiu concret, sinó a favor d'un model comercial més divers i equilibrat. També va remarcar que el debat s'hauria de centrar en la regulació de l'activitat econòmica i no en l'origen dels comerciants.
4: L'esperit d'aquesta moció era diagnosticar, regular i reactivar el comerç local dels eixos comercials de Calella. I sí que també voldríem començar amb una idea molt clara, perquè a vegades es barregen les coses, és que aquesta moció no va en contra de cap comerç, ni en contra de cap activitat, ni en contra tampoc de cap possible o emprenedor existent. Aquesta moció va a favor del comerç local, de la diversitat comercial i de la vitalitat dels carrers de Calella.
3: Marc Buch va tornar a intervenir per ampliar el seu argument sobre la configuració del teixit comercial i la concentració de determinats tipus de negocis en alguns carrers.
5: Aquí dels pakistanis, però on deixava les ungles dels vietnamites, per exemple, no? Les perruqueries de marroquins i, bueno, podríem... Clar, però bàsicament són el problema aquest, no? Clar, el que li molesta la gent. Perquè, a més, en aquest país passa una cosa, que ens molesten alguns negocis segons qui els faci. Segons qui ens faci els negocis ens molesten i segons qui no els faci no ens molesten, no? És així o no? Segons qui fa el negoci ens molesta i segons qui el fa no ens molesta, no? Jo crec que el que ens molesta és que veiem un al costat de l'altre que tot sigui el mateix, perquè al final si hi ha negocis i la gent hi posa molt la voluntat endavant, però clar, quan els negocis veiem que tots són un igual al costat de l'altre, doncs evidentment això no ens molesta i que a vegades costa molt d'entendre com s'ho fan, doncs, per poder pagar tot el que costa tenir un negoci.
1: Seguim avançant. Gràcies, Sergi. Premià de Mar, Diputació i Cambra de Comerç impulsen un projecte pilot de regeneració comercial que després es vol replicar en altres indrets. Martí.
2: Correcte. Demà dimarts, l'Ajuntament de Premià de Mar, la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona signen al Consistori Premianenc un conveni per la posada en funcionament d'un projecte de regeneració del comerç urbà al nostre municipi. Sense entrar en detalls, la Diputació indica que es tracta d'una experiència pilot que més endavant s'hauria de replicar en altres municipis i que es planteja com una mirada integral amb accions que abordaran el preu del lloguer, els costos de gestió, l'associacionisme o la percepció de la professió per part de les persones joves. El conveni estipula que la Diputació hi destinarà un equip de treball i 20.000 euros. La Cambra de Comerç aportarà la seva visió empresarial i capacitat tècnica i que l'Ajuntament hi posarà el suport dels seus referents tècnics. Prendran part de l'assignatura del conveni prevista per les 12 del matí la diputada de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació, Olga Serra, l'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, i el director de Comerç, Turisme i Cultura de la Cambra de Comerç, Agustí Filomeno. La diputada signarà posteriorment el llibre d'honor de l'Ajuntament i després es farà una visita per la zona comercial de Premià de Mar.
1: I a Canet de Mar, el nombre de guinguetes que hi haurà a la platja aquest estiu encara és una incògnita. Ràdio Canet.
6: A Canet de Mar, el nombre de guinguetes que hi haurà a la platja aquest estiu encara és una incògnita. A la darrera licitació només s'han presentat dues empreses i a aquestes alçades, des de l'Ajuntament, només es pot garantir que obrirà la guingueta que hi ha davant de Campinyol. En el concurs per licitar les guinguetes de la temporada d'estiu només s'hi han presentat dues empreses. Davant d'aquesta situació i a l'espera de comprovar tota la documentació presentada, només es pot garantir de moment que obrirà la guingueta que hi ha davant de Campinyol. Tot i això, des del consistori afirmen que un cop resolta aquesta licitació, se'n farà una de nova per acabar d'adjudicar la resta de guinguetes. Finalment, en relació a la guingueta fixa, des de l'Ajuntament s'està fent l'informe de tancament del contracte anterior i posteriorment s'iniciarà la licitació d'aquest espai. Reconeixen, però, des del consistori, que aquest estiu no estarà en funcionament. Recordem que Canet té autorització de costes per disposar de quatre guinguetes de temporada i una de fixa. El nou concurs de licitació ha d'estar fet i resolt abans del 15 de maig, quan es dona el tret de sortida a la temporada de platges.
1: I Calella tindrà servei de renovació del DNI i el passaport, Sergi.
3: Així és, a partir d'aquest dimecres 13 de maig, els calellencs i calellenques podran renovar el DNI i el passaport sense desplaçar-se. Ja no caldrà anar a les seus de Mataró o Lloret de Mar, que són les que queden més a prop per renovar el DNI o el passaport. La Policia Nacional enviarà una oficina mòbil a Calella un cop cada 15 dies. L'Ajuntament ha informat de la posada en marxa del servei que permetrà obtenir els documents al moment. El vehicle s'instal·larà a la plaça Muriel Casals, al costat de la comissaria de la Policia Local. Les dates exactes de visita s'anunciaran periòdicament a través de les xarxes socials i també de l'obertura d'inscripcions, tenint en compte que les places seran limitades. La cita prèvia es podrà demanar presencialment a la policia local o bé trucant al 937665920. Repetim, 937665920. La taxa de renovació del DNI és de 12 euros i del passaport és de 30. El pagament només es podrà fer en efectiu.
1: I l'Ajuntament de Malgrat renova més de 2.300 comptadors d'aigua amb sistemes digitals. Ona Malgrat, bona tarda.
7: Bona tarda. L'Ajuntament de Malgrat posa en marxa la substitució de 2.306 comptadors d'aigua analògics per dispositius digitals intel·ligents que permeten controlar el consum en temps real. El projecte té un cost de prop de 494.200 euros i compta amb finançament europeu a través del fons Next Generation. Els treballs s'allargaran fins a finals de juny i permetran digitalitzar prop del 27% dels comptadors de la vila. El funcionament dels aparells, coneguts com a telecomptadors, és el següent. Aquests envien les dades de consum de manera automàtica a la companyia subministradora, evitant les lectures presencials i facilitant la detecció ràpida de fuites o incidències. D'altra banda, els usuaris disposaran d'una aplicació mòbil per consultar el seu consum en detall. Les persones afectades per aquest canvi rebran una carta informativa amb les indicacions corresponents. L'Ajuntament preveu continuar ampliant renovacions de la resta de comptadors d'aigua de Malgrat si aconsegueix noves vies de finançament.
1: Gràcies. I l'Ajuntament de Palafolls demana una nova subvenció de prop de 400.000 euros per als pisos de protecció oficial. Melina.
8: L'Ajuntament ha demanat recentment una nova subvenció per la construcció dels pisos. En un primer moment, els fons europeus Next Generation van atorgar una ajuda de 980.500 euros. Aquesta quantia es va rebaixar uns 16.000 euros fins als 964.500 perquè els pisos tenien una projecció inicial de 70 metres quadrats i finalment són de 68,9 metres. Tot i això, el consistori ha demanat una nova ajuda per ampliar la subvenció ja existent, i és que tenint en compte que els fons europeus no s'havien esgotat, s'han obert noves línies d'ajuda per projectes com els HPO. Segons detallen des de l'Ajuntament, en el cas de Palafolls s'ha optat per demanar una ajuda de gairebé 400.000 euros. D'aquesta manera es vol ampliar la partida que atorguen els Next Generation per tal que els fons propis que ha de portar l'Ajuntament per la seva construcció sigui inferior. De moment l'ajuda s'ha demanat, però fins al 15 de maig no finalitza el termini perquè altres ajuntaments també demanin les seves ajudes. Així que fins al moment no es pot confirmar que Palafolls rebi aquesta injecció extra de diners. Pel que fa a l'evolució de les obres, els pisos han d'estar acabats a finals de maig i actualment s'està treballant ja en la construcció del segon edifici per fora i s'està acabant l'interior del primer.
1: Gràcies. I la construcció d'un aleró d'un Fórmula 1 i els efectes dels desmaquilladors. Entre els guanyadors dels premis Treballs de Recerca de Batxillerat de Malgrat, Ona Malgrat.
7: Així és, la 22a edició dels Premis de Treballs de Recerca de Batxillerat conclou amb l'entrega total de 6 premis, 4 d'ells a alumnes de l'Institut Ramon Turró i Darder i 2 a l'Escola Badruna. Entre els treballs guanyadors hi ha un sobre la creació d'un aleró davanter d'un Fórmula 1 segons la normativa de 2026 d'Aaron Valera Arias i un sobre l'entrenament cognitiu de les aules a càrrec d'Elia Mas Jiménez. Dins la categoria d'AGC, Ciència i Tecnologia, premi otorgat per l'empresa AGC Pharma Chemicals, ha guanyat un treball sobre desmaquilladors naturals contra comercials i els seus efectes sobre la pell, d'un treball de Nerea Montes Díaz. Als premiats se'ls ha fet entrega de 400 euros a cadascun. D'altra banda, també han quedat finalistes un total de 6 alumnes que han rebut un val de 100 euros per gastar als establiments de l'associació de comerciants de Malgrat.
1: Canviem de tema. El PSC Tordera presenta a Toñi García Martínez com a cap de llista per a les eleccions del 2027. Marc.
0: El Partit Socialista de Catalunya, Tordera, ja té nom per encapçalar el seu projecte polític de cara a les eleccions municipals de l'any que ve. Com deies, Toñi García Martínez serà la nova cap de llista agafant el relleu a Rafa Delgado per liderar una candidatura que, segons la nova líder del projecte, assumeix amb il·lusió i responsabilitat.
9: És una nova etapa que afronto amb moltíssima il·lusió, però també sóc conscient de la responsabilitat que comporta. Porto 15 anys ja en política municipal, tant en càrrecs dintre del grup municipal i del partit, com també en càrrecs institucionals a l'Ajuntament de Tordera. I tota aquesta experiència és la que m'ha portat a poder afrontar aquest nou repte polític que ara tinc per davant.
0: Durant la seva presentació, García també va voler tenir unes paraules de reconeixement cap a Rafa Delgado, qui ha estat el referent del partit durant els darrers 12 anys. Amb aquesta proclamació, el PSC ja té definit el seu lideratge per a les eleccions del 2027, iniciant així ja l'etapa de precampanya centrada en la reorganització del projecte socialista a Tordera.
1: I s'impulsa una formació a Llavaneres per reforçar la detecció i prevenció dels malestars emocionals entre els joves. Martí.
2: Doncs sí, com tu bé dius, l'Ajuntament de Llavaneres ha impulsat una formació adreçada a professionals municipals i centres educatius per reforçar la detecció i prevenció dels malestars emocionals entre adolescents i joves. La sessió, organitzada per les regidories de Joventut i Educació, es va celebrar el passat 5 de maig. La jornada va reunir personal dels àmbits de sanitat, ocupació, esports, benestar social, del Casal Jove i representants dels centres educatius del municipi. L'objectiu era oferir eines pràctiques per promoure el benestar emocional i millorar també la detecció precoç de possibles situacions de risc. Durant la formació es van tractar aspectes relacionats amb la salut mental, els estats d'ànim i els malestars emocionals, així com també les característiques pròpies de la preadolescència, l'adolescència i la joventut. També es van presentar metodologies per facilitar l'acompanyament dels joves i continguts sobre primers auxilis psicològics i recursos disponibles al territori.
1: I en cultura, Canet ha viscut un cap de setmana ple d'activitats i espectacles culturals en el marc de la tercera edició del Fefanet a Ràdio Canet.
10: Canet ha viscut un cap de setmana ple d'activitats i espectacles culturals en el marc de la tercera edició del Fefanet. Una edició que ha inclòs 12 espais escampats per Canet amb 12 companyies, 12 espectacles, una fira temàtica, una exposició, 4 instal·lacions participatives, 5 tallers i 5 cercaviles. La climatologia, però, enguany no ha acompanyat el festival i dissabte a la tarda algunes activitats i espectacles es van haver de suspendre per culpa de la pluja. El regidor de festes, Emili Sánchez, fa un balanç positiu de l'edició d'enguany del Fefanet. Afirma que hi ha hagut molt bona assistència de públic i que tant els espectacles Pinocchio com Nayar van fer sold out. Lamenta, però, el mal temps de dissabte, tot i que diu que no va deslluir el festival.
11: És una llàstima doncs, que la climatologia doncs no ens hagi acompanyat plenament tot el cap de setmana, però vaja, no ha deslluït ni molt menys el que ha estat doncs, un cap de setmana, jo crec que magnífic, divertit, entretingut, familiar.
10: De fet, el concert de la companyia Ricus s'ha ajornat i es farà el 25 de juny en el marc de la Festa Major. El mal temps també va obligar a suspendre la presentació de la secció de bruixes de la Colla de Diables. De moment encara no hi ha nova data.
1: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
12: Hola, bon dia. Avui arrenquem aquesta setmana, aquesta nova setmana, amb un temps marcat per la tranquil·litat, tot i que tenim alguns núvols, sobretot cap a la zona interior de la comarca. Com més a prop de la costa, més clarianes, però si mirem cap a la serrada litoral veiem el cel més tapat. Es tracta de núvols alts i mitjans que no esperem que arribin a deixar precipitació en el dia d'avui. De fet, esperem que aquesta tarda predomini l'ambient assolellat aquí al Maresme. Tot això amb uns vents que continuaran com fins ara, més aviat de garbí, sobretot al centre i al sud de la comarca. En canvi, cap a l'extrem nord del litoral del Maresme tindrem vent més aviat del sud-est, per tant, radicalment oposat al vent que hi haurà cap a l'extrem nord del Maresme, i en conseqüència les temperatures doncs, cap al centre i sud de la comarca pujaran en relació a les d'ahir, amb alguns valors màxims cap als 25 graus aquest migdia, mentre que el Maresme nord s'han de mantenir sense canvis i quedaran situades entre els 22 i els 23. Per tant, una disbauja en quant a temperatures aquí en el Maresme, i de fet al llarg dels pròxims dies la situació vindrà marcada justament per això, per la variabilitat meteorològica típica d'altra banda de la primavera i del mes de maig. De cara a demà s'espera un dia en general tranquil, però cap al vespre els xàfecs cada tarda afectaran la zona de la Catalunya central i del prelitoral, també arribaran aquí a la comarca deixant alguna precipitació localment moderada, tot i que de curta durada i per tant en principi en poca quantitat de precipitació. Això demà a última hora de la jornada. Dimecres sembla que tindríem un temps més tranquil a l'espera que de cara a dijous i divendres tornem a parlar d'un temps inestable amb xàfecs dijous al llarg del dia, irregulars localment de caire tempestós i d'intensitat entre moderada i forta, amb un descens de temperatura que notarem dijous i sobretot divendres amb el pas d'una línia frontal del nord que provocarà nevades importants a l'àrea del Pirineu i aquí precipitacions al llarg del divendres.
1: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps, n'estarem molt pendents. Nosaltres ara farem una petita pausa de només 3 minuts i quan tornem no us podeu perdre l'agenda setmanal amb les millors propostes i les activitats que es fan aquí al Maresme aquesta setmana. Avui també tenim secció d'alimentació amb la Txell Rubio, que cada dilluns ens ensenya una nova recepta. I atenció, perquè avui a la tertúlia esportiva serà una mica més llarga de l'habitual. Venim d'un clàssic, Barça-Madrid, en què el Barça doncs, ha guanyat 2-0 al Madrid i per tant avui tenim molta teca en clau esportiva i ho comentarem amb els companys de Tordera, de Sant Vicenç i també de Calella, en Marc Tresserres, en Martí Capçada i en Sergi Ferrer. Això serà després, a continuació, quan tornem d'aquesta pausa de només 3 minuts. No marxeu, que tornem ara mateix. Fins ara.
13: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Seguim amb l'Ona Maresma d'aquest dilluns 11 de maig del 26. Ara és moment de fer el repàs a les xarxes socials amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda, com estàs? Ja has dinat? Explica una mica com et sents.
3: Bona tarda, Gemma. Doncs bé, ja hem dinat, ja estem a punt, començant aquí la tarda, i a punt de fer-vos un petit repàs del que s'està parlant a les xarxes, una miqueta tant del Maresme com arreu del món, com també una petita curiositat que us diré.
2: Doncs som-hi, comencem amb el Maresme, tu mateix.
3: Doncs som-hi. L'Ajuntament d'Argentona demana ajuda ciutadana per identificar els responsables d'uns actes vandàlics contra dues escoles del municipi. I és que els fets van passar durant l'últim cap de setmana de març i han provocat desperfectes de més de 1.500 euros. Els centres afectats són l'escola Sant Miquel del Cros i l'escola Bressol Cargol Treu Banya. Segons el consistori, els vàndals van trencar plaques solars, joguines i material dels patis i també es van trobar restes de brossa i orins dins les instal·lacions. L'alcaldessa Montse Capdevila ha condemnat públicament els fets i recorda que es tracta d'espais destinats als infants i al conjunt de la comunitat educativa. Des del consistori i també a través de les xarxes, per això li donem aquest espai avui, es fa una crida al civisme i també a la col·laboració veïnal perquè qualsevol persona que tingui informació la faci arribar a l'Ajuntament o a les autoritats.
2: Tela marinera, aquests vàndals, no, d'Argentona. Esperem doncs que entre la gent que doncs pugui aportar algun tipus d'informació els acabin trobant i que com a mínim paguin el que han trencat. Clau internacional, Martí, què podem destacar?
3: Doncs bé, bueno, en clau internacional me l'he fet una mica aquí remant cap a casa nostra, però és que no es parla d'una altra cosa que de la gran festa blaugrana després que el Barça hagi revalidat el títol de Lliga ahir contra el Real Madrid. I és que milers d'aficionats van omplir la plaça Catalunya fins ben entrada la matinada, ja que les obres a Canaletes van obligar a traslladar la celebració uns metres més amunt de la Rambla. Un dels moments més comentats va ser l'aparició sorpresa de Marc Casado i Alejandro Valde entre els aficionats, cantant i animant la festa amb càntics com el d'un dia de partit. També s'ha fet viral l'arribada de Pedri, Dani Olmo i Eric García a una discoteca de Barcelona amb, atenció, el Bithing, repetint la imatge de la temporada passada. Joan Laporta, per la seva banda, va celebrar-ho, com no podia ser d'una altra manera, a Luz de Gas, mentre que Joan Gaspar va complir la seva promesa banyant-se en plena matinada a la platja de la Barceloneta. Així que vam tenir, Gemma, ja veus, una nit plena de contingut blaugrana i pràcticament totes les personalitats del club van acabar apareixent a algun lloc o altre de Barcelona.
2: Sí, sí, ja veig. De fet, Martí, tu, jo tinc entès que ets molt culer, que no et perds ni un partit del Barça. No sé si tu eres una d'aquestes persones aficionades que ahir es van concentrar a Barcelona o si vas sortir de festa per celebrar-ho.
3: Mira, malauradament ahir no vaig poder perquè tenia ja uns altres plans, però sí que m'hagués agradat molt, sempre que, ostres, és algo relacionat amb el Barça, intento estar-hi allà el primer, però bueno, esperem poder celebrar més títols i tinc entès que demà o no, avui és la rua, diria que ja és, sí, la rua avui a la tarda, així que bueno, poder m'hi escapo una estoneta, això sí que no t'ho negaré, Gemma.
2: Molt bé, anem amb el tema curiós del dia.
3: Doncs la curiositat és que hi ha molts comentaris que hi estan havent molts comentaris sobre aquest tema. A veure què opines tu, Gemma. L'activista peruà Richard Torres, conegut per, atenció, casar-se simbòlicament amb arbres d'arreu del món, ha anunciat que tornarà a Catalunya per repetir experiència després d'haver-se casat recentment amb un arbre de Madrid. En una entrevista al programa El Versió RAC1, Torres ha assegurat que l'arbre català no és gelós i que els arbres de Madrid i Catalunya estan molt connectats. L'activista afirma que ja s'ha casat amb una vintena d'arbres i que els arbres les cullen a ell. També ha explicat que vol impulsar una reforestació amb els anomenats arbres de la pau, perquè considera que Barcelona necessita urgentment oxigen. Una història, un punt o uns quants punts surrealista, que com era d'esperar ja corre com la pólvora a les xarxes socials.
2: Jo tinc certs dubtes, no?, de si realment aquesta persona ho fa això de forma genuïna, no?, el fet de casar-se amb arbres, o és més un tema per fer-se famós a xarxes i cridar l'atenció. És que és una actitud estranya. Jo sé que hi ha gent que abraça arbres perquè els hi fa sentir-se més feliços, més connectats amb la natura, però clar, casar-te amb un arbre, quin benefici... Clar, i també et pots separar o divorciar, entenc, no?
3: És que no ho sé, gent. Mira que jo intento sempre, amb tots els temes, tenir la ment oberta i posar-me la pell i entendre totes les postures. Jo vull pensar, no m'he informat lo suficient, he de dir, però vull pensar que deu tenir un rerefons positiu, per exemple, això d'aquesta campanya dels arbres, de l'oxigen i això, de la reforestació, que jo crec que la idea és positiva per la societat. El que passa és que, clar, d'aquí a casar-te amb un arbre... Sí, home, bueno, amb 20 arbres,
2: clar, clar, és que diu que Barcelona... que a Barcelona li falta oxigen, li falta aquest senyor al cap, perquè gaire clar, jo crec que no està, però bueno.
3: No m'hi fico, aquí.
2: En qualsevol cas, això, no ens hi posem, no opinem, i anem a conèixer la
3: Mira,
2: pregunta
3: també
2: del dia.
3: Digue'm. Jo soc partidari que en aquest món també, si no fas mal a ningú, que cadascú faci el que li roti. Ara bé, òbviament és estrany, però bueno, mira, no fa pas mal a ningú que es casi amb els arbres que vulgui.
2: No, realment no fa mal. Molt bé, Martí, anem a fer la pregunta del dia. No marxis. Doncs va, som-hi. No estarem preguntant avui si et casaries amb un arbre, no?
3: Mira, t'anava a fer la broma. La pregunta no serà si t'has casat amb algun arbre, perquè la resposta crec que estaria clara. Però preguntem, ja que hem dit el tema del Barça, que quina nota li poses a la temporada del Barça? Us he donat tres opcions, tres ventalls, ja que no podem ficar moltes opcions a les nostres enquestes. Una és del 0 al 5, l'altre és del 5 al 8 i l'altre del 8 al 10. I he de dir que aquí al guió ja estic tenint el nostre company de Tordera, el Marc Tresserres, que ens ho puntua amb un 8,5. És a dir, que entraria dins del ventall del 8 al 10. Llavors veurem els nostres oients si comparteixen opinió amb en Marc o bé poder són més pessimistes.
2: I al Madrid quina nota li posaries?
3: Ostres, jo, és que de veritat, ara no ho dic perquè sigui... Mira, el Marc diu un 4, jo ho trobo molt un 4, o sigui, jo et diria un 0, perquè no han guanyat cap títol i a més estan fent el major ridícul dins d'un vestuari que he vist a la meva vida. Llavors, tant esportiu com extraesportiu, trobo que és que no s'agafa ni amb pinces, però bueno.
2: D'aquí una estona, com avui tenim doble tertúlia esportiva, ho podrem comentar a fons i de forma més extensa. Martí, guapo, fins ara.
3: Fins ara, Gemma.

0: I avui anem fins a Pineda de Mar per parlar amb l'Aina Rite de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Jordi, endavant.
1: Entrevista, volem apropar-vos al teatre com a eina d'aprenentatge. I com sempre, quan arriba aquest temps, arriben doncs les diferents mostres, les cloendes de tot el treball que s'ha fet durant el curs. Ens acostem a l'Escola de Teatre Artur Iscle de Pineda de Mar perquè aquest cap de setmana comencen ja amb les diferents cloendes. Les primeres són musicals i la seva directora, l'Aina Rite, és avui amb nosaltres per explicar-nos-ho. Aina, molt bona tarda, benvinguda.
0: Bona tarda.
1: Destacàvem precisament que el pròxim cap de setmana, el dissabte i el diumenge, el que hi haurà són diferents cloendes. Les primeres són musicals, com dèiem, Rent i El vol de la Mocell.
0: Sí, exacte. Tenim la pressió d'obrir aquesta temporada de cloendes, que passen com 12 grups, moltes obres de teatre, de nens de diferents edats, perquè venen, després hi haurà les nens que tenen 8 anyets, però comencem nosaltres, que són joves que van a primer i segon de batxillerat i que fan teatre musical, que venen a l'escola de teatre a un grup de teatre musical. Els hem dividit en dues propostes, perquè és un grup que ha anat creixent, el vam crear fa 2 anys perquè els mateixos nens i nenes demanaven seguir amb nosaltres, demanaven seguir formant-se al teatre musical. L'any passat teníem 9-10 alumnes, potser aquest any són 30. Els hem tingut que separar en 2 grups, hi ha 2 propostes diferents i comparteixen cap de setmana.
1: Amb tot això, el que comporta que, tu ens has dit, batxillerat, amb tota l'època d'exàmens i estudis, que jo comença a ser seriós. També, com ens deies, teatre musical, que no és tan senzill, perquè, òbviament, dins el teatre hi ha moltes facetes, però aquí es canta, es balla, s'actua, i tot ha de quedar bé i hem de respirar correctament perquè no es noti. Sí. Per tant, entenc que aquí és, com es diu en castellana, rizan el rizo, no?
0: Sí, sí. Ha sigut un any on tot això s'ha notat. Els exàmens, la gent que començava a batxillerat, amb una pressió a sobre molt gran, que em deia, ostres, deixa'ns marxar abans, que hem d'estudiar. La gent de segon, amb la CLE a sobre. De fet, hem adelantat la cloenda perquè acabin aviat, acabin ja, i puguin dedicar-se a estudiar la CLE, que els hi ve en seguida. Ha sigut un any on s'ha notat tot això, sí, però és bastant sacrificat, és un grup sacrificat, perquè és cada setmana, no pots faltar, perquè perjudiques els teus companys, perjudiques a l'obra en si, perjudiques el projecte. Aleshores, ells han tingut com la pressió de venir, la pressió d'aprendre, la pressió de cantar, ballar, d'aprendre's, de repassar a casa les còrios, i a part de no deixar les seves obligacions primeres, que òbviament és l'estudi, els deures, els exàmens. Suma-li, que després hi ha nens que fan bàsquet, que fan futbol,
1: altres activitats extraescolars vàries,
0: totalment, patinatges i de tot. Vull dir que són nens que realment jo els veig i penso, no sé com podeu.
1: Per això des de la mateixa escola ho feu bé, perquè no perdeu també la visió d'ensenyar, no? Que de fet per això és una escola, és ensenyar a fer teatre, que toquin també diferents pals, diferents facetes, perquè llavors, en un futur, si volen dedicar-se al món del teatre, sàpiguen una miqueta per on anar. M'agradaria parlar d'aquests dos musicals, Aina, perquè són totalment diferents. Si comencem per Rent, per exemple, un musical molt comercial, tots tenim la mítica cançó al cap, però Rent va molt més enllà, no? Com heu treballat aquesta projecció?
0: Doncs jo els hi vaig plantejar, primer, de fer una adaptació, un text molt adaptat, perquè crec que per edat hi havia coses que, òbviament, ho coneixien, però se'ls hi escapava. Ho hem adaptat, hem tret molts números musicals, perquè és un musical que pràcticament tot és cantat, no hi ha gairebé text. Aleshores vam fer molta part en text i hem deixat els números musicals que m'han semblat com més xulos de treballar per ells, i neix d'aquí, a partir de l'adaptació, i d'explicar-los, mireu, aquesta obra va néixer en un moment de reivindicació i amb un objectiu de reivindicació, i per molt que potser no compartiu
1: depèn de quin personatge o actituds,
0: exacte,
1: no, suposo,
0: no compartiu, depèn de quina cosa amb el personatge o amb el projecte en si, segur que hi ha coses que podem reivindicar com a grup. I de fet, no cal anar molt lluny, perquè són joves, però el problema de l'habitatge l'han escoltat i l'estan
1: recent,
0: visquent, i sembla, hi ha moltes parts de l'obra de teatre que estan parlant d'això, i penso, de veritat, que això va passar fa no sé quants anys, perquè estem en el mateix punt, Vull dir, ells, hi ha tota una cançó de que s'estan ahogando con el alquiler, que no poden pagar el lloguer, que els fan fora, i penso, jolín, pues no estem tan lluny, potser, de tot
1: no
0: canviat, això.
1: No ha canviat tant, no?, la societat, com poder, com poder ens pensem.
0: Sí, quan vam agafar el text, els hi vaig explicar, mireu, això és de l'any tal, ara no recordo, però això és d'aquest any que es va crear aquest personatge. Aquest autor va morir el dia de l'estrena, abans de veure l'obra, i no té ni idea que qualsevol escola de teatre musical sempre es fa rent.
1: És un referent.
0: Sempre es fa. I aquest senyor va morir sense tenir ni idea de tot això. Va crear això com a objectiu reivindicatiu, i ara mateix potser se us escapa per edat, però vam començar a llegir titulars i coses de... És que estem en el mateix punt. Aleshores, vull que ho visqueu des d'aquesta reivindicació i amb aquests personatges com forts i posats, no?, a la lluita i a reivindicar el que és just.
1: El que dèiem, no?, ensenyar a través del teatre també, i del que els mateixos personatges diuen, transmeten i viuen. El que sí que m'agradaria en aquest punt de l'entrevista, Aina, és destacar també la feina que hi ha darrere d'un muntatge com el que veurem a les Cloendes, òbviament dels alumnes, però també de tot l'equip directiu, començant per tu, que ets qui portes precisament aquests dos grups. Tu ens deies, no?, hem hagut d'agafar el text, retallar-lo a l'hora de presentar-los i el projecte, també intentar treballar que hi ha distància, però poder no tanta, i òbviament també de la direcció de la pròpia escola, que sempre ajuda. Rent, quan la podrem veure, Aina?
0: Doncs el 16-17 Rent actua al matí, dissabte al matí a les 12, i diumenge al revés, diumenge a la tarda, si no m'equivoco, és a les 6 de la tarda.
1: A la Sala Gran del Centre Cultural?
0: A la Sala Gran,
1: per
0: a l'escenari.
1: Per tant, estem parlant de teatre, a
0: l'escenari. Sí, comparteixen escenari. Fem un projecte al matí, desmuntem, fem un projecte de tarda, desmuntem, el dia següent el mateix que feia la tarda fa al matí, i així com creuats.
1: Agrair també a nivell tècnic, entenc,
0: sobretot,
1: perquè crec que van tots microfonats, si no m'equivoco, per tant això és un hàndicap més a l'hora de poder treballar i que quedi bé.
0: Sí, aquí sobretot, o sigui, hi ha moltes coses que podem fer gràcies a tot l'equip que hi ha darrere al centre, perquè si no ho podríem fer, o seria molt diferent en tot cas.
1: Parlàvem de Rent, però me'n vaig a l'altra cara de la moneda, totalment diferent, perquè El vol de l'Homocell és un musical que molts dels que ens estiguin escoltant, per exemple, no sabran de què parlem, però sí parlo poder del maresmenc Joan Gallart, sabran qui és, i si parlo de Sant Traït, també. Amb aquests dos factors, Anna, explica'ns una miqueta, el vol de l'Homocell.
0: Doncs és el que dius, totalment contrari. De fet, tinc un grup que són molt diferents entre si, aquests grups, aleshores he aprofitat aquesta diferència també per evitar comparacions, per donar-li a cada grup com el seu espai, la seva temàtica. I tenia moltes ganes de... Jo l'any passat ja vaig fer un text d'en Joan Gallart amb un grup que tenia de nenes més petites, que era La Festa.
1: Sí.
0: I aquest any vaig pensar, ostres, pugem de nivell, perquè això és com molt més seriós, uns personatges més foscos, un text que és complicat, perquè neix a partir d'un poema de Joan Maragall i que hi ha molta part com recitada. Les cançons de Sant Traït les van convertir en el seu moment, amb el projecte que va fer el Joan. Va estar molt ben envoltat de músics i persones que es nota que controlaven totalment del tema.
1: Estem parlant de 5-6 anys vista, no?, si no m'equivoco. Ara no tinc gaire clar, però hi ha la perspectiva,
0: més,
1: o poder més, fins i tot, que es va fer.
0: Sí. Mm-hmm. Però es van crear les bases musicals expressament, i les tenim. En Joan em va dir, vols fer això? Té tot per tu. Té el guió, té les bases musicals, i això va ser un regal molt xulo per mi i pels nens, que ho estan vivint, no?, d'una manera com molt intensa, estan intentant transmetre aquesta intensitat o aquesta foscor a les cançons. Hi ha coses que ens ha costat molt, com entendre el text i entendre a la dicció d'aquest text o la melodia que ha de tenir aquest text, les veus que tenen aquestes cançons. Jo vaig agafar l'obra, vaig veure l'obra de fa... O sigui, la vaig veure en aquell moment,
1: sí,
0: que era més petita, vaig veure l'obra... en directe al centre, amb actors del centre, o sigui, va ser una meravella, i ara la vaig tornar a veure com per repescar-la i vaig pensar, vale, molt bé, aquesta és la seva proposta. Vaig a fer una totalment diferent, que els números musicals no sonin igual, no es vegin igual, perquè si no podem arribar on...
1: donar-li la volta,
0: exacte,
1: no? Òbviament,
0: no
1: amb els factors que tenies,
0: on...
1: que
0: exacte,
1: actors i actrius que tenies,
0: no podem arribar als actors i actrius que ho estaven fent en aquell moment, anem a fer-ho diferent i també com a viure la, com a viure el
1: treball
0: de creació una mica. Uh-huh. I ha sigut molt xulo i ara estem a la recta final i ens toca apretar el cul i ens toca fer assajos generals i microfonar-ho tot i tot això, però ha sigut molt xulo el treball també.
1: El vol de la Mocell, quan el podrem veure també?
0: Doncs el mateix cap de setmana, 16-17, i al revés que Ren, dissabte a la tarda i diumenge al matí, diumenge a les 12.
1: I per anar acabant, Aina, aquestes entrades per veure els joves talents que seran promeses de ben segur de cara a pròxims sí, anys, com es compren aquestes entrades si els volem veure?
0: Doncs estan a internet, a Entràpolis, al ccr.com es pot accedir, i suposo que si en queden, doncs una estona abans de la taquilla també es podran comprar.
1: Mm. Bona oportunitat per veure bon teatre, us ho dic en sèrio, sí. Que es fa des de la base, des de l'escola. Aina, no sé si volies, tenim res, un minutet,
0: sí,
1: si volies afegir alguna cosa.
0: Sí, només afegir que de totes les cloendes, de tots els projectes, en 48 hores s'han venut més de 700 entrades.
1: Déu-n'hi-do.
0: Així que,
1: Déu-n'hi-do.
0: Veniu a veure-ho i si heu de venir, agafeu entrades ja.
1: I apuntar que aquestes tan sols són les primeres cloendes que es faran també dels pròxims caps de setmana amb diferents grups que es treballa doncs, tot l'any des de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Les primeres, com dèiem, El vol de l'home ocell i Rent. Gràcies, Aina, per
0: moltes
1: ser nosaltres.
0: Gràcies.
2: Molt bé, doncs ara és el moment del tal dia com avui amb en Marc Treserres. Marc, bona tarda, què tal?
3: Hola, bona tarda, Gemma.
2: Molt bé. Bé, tot?
3: Ah, què ha passat? Què m'he perdut?
2: No, que t'he dit què tal.
3: Ah, no l'he enganxat aquest què
2: no
3: tal.
2: No passa res, tranquil.
3: Molt bé, de dilluns, però bé, igualment m'ha anat molt bé el cap de setmana, així que amb ganes ja d'explicar com sempre aquest apartat d'efemèrides, que sempre són curioses i val la pena com a mínim saber-ho, ni que sigui per curiositat.
2: I tant. Doncs va, som-hi, comencem, això sí, primer felicitant a les persones famoses que avui és el seu aniversari.
3: Doncs mira, avui, parlant de futbol i del Barça, que n'hem dit abans que en parlaríem a la tertúlia esportiva, justament dos exculers, tant Giovanni Dos Santos com Andrés Iniesta, un 37 anys i l'altre 42, Iniesta, més conegut per tothom, 42 anys, avui doncs, celebren el seu aniversari i a més també ho fa el cantant i compositor Prince Royce, un nord-americà de 37 anys que ha col·laborat amb grans artistes com per exemple J Balvin, per posar-ne un exemple.
2: Perfecte, doncs felicitats des de l'Ona Maresma. Més coses que passaven un dia com avui?
3: Sí, avui no hi ha cap dia a destacar de forma internacional. L'altre dia vam celebrar el Dia Mundial del Burro, no? Doncs avui en concret no n'hi ha cap, per tant, a veure si demà i durant la setmana hi ha quelcom a destacar. I passem directament ja a les efemèrides, en aquest cas la primera, una mica més històrica, però en aquest cas en vessant cultural, parlem del naixement del 1904 de Salvador Dalí, que des de petit ja va quedar molt marcat per la seva mort del seu germà gran, també anomenat Salvador, i aquest fet va influir profundament en la seva personalitat i obra. Ja sabem que Salvador Dalí era una persona especial. Abans dels 20 anys va estudiar a Madrid, a la Real Acadèmia de Belles Arts, però va ser expulsat de l'acadèmia el 26, l'any 1926, més ben dit, perquè afirmava que ningú era prou competent per examinar-lo. Què et sembla això, Gemma?
2: Home, em sembla que mal encaminat no anava, però clar, les maneres no són les millors i per tant doncs, l'expulsió se la deuria guanyar.
3: És que els artistes tenen aquest punt seu d'egocentrisme que són tan bons i ho saben que jo crec que fins i tot tenen un punt d'arrogants, eh?
2: Sí.
3: Seguint amb l'explicació d'una miqueta més de la vida de Dalí, va conèixer, per exemple, a Luis Buñuel i a García Lorca, molt també representants culturals i poètics de l'època, i amb Buñuel, justament, va crear la pel·lícula surrealista Un perro andaluz, una obra revolucionària del cinema d'avantguarda que fins i tot encara es comenta a batxillerat amb els alumnes que ara cursen aquest curs escolar. I més tard, a París, per exemple, a nivell sentimental va conèixer a Gala Dalí, també molt citada en les seves obres i es convertiria en la seva musa i companya de vida. L'obra més famosa de Dalí és La persistència de la memòria, que potser pel nom no us sona tant, però Gemma, si et dic d'aquells rellotges tous i deformats, ja et sona més?
2: I tant, sí, la tenim al cap. Quan parles de rellotges ja sabem quina obra és.
3: O dels elefants amb les cames tan llargues.
2: També.
3: Doncs aquest quadre es va convertir en un símbol universal del surrealisme i de la manera onírica, imaginativa de Dalí d'entendre el temps i la realitat.
2: Molt bé, i l'efemèride musical, de què tracta avui?
3: Doncs d'un personatge molt famós també, Bob Marley. Va morir l'any 1981, músic de reggae i pacifista jamaicà. Va ser el líder de la banda Bob Marley and the Wailers i és considerat el músic que va internacionalitzar el reggae arreu del món. La seva música combinava justament aquest gènere musical més l'ska i el rocksteady, amb missatges socials, sobretot espirituals, i de reivindicació política. Entre les seves cançons més famoses hi ha No Woman No Cry, One Love o Redemption Song, convertides en himnes de pau i unitat. Marley era un defensor del moviment Rastafari, i ja el coneixem, i de la pau mundial, i el 1978 va participar, per exemple, en el concert One Love Peace Concert, on va unir simbòlicament les mans de dos líders polítics jamaicans rivals davant del públic. Va tenir molta feina Bob Marley, però jo crec que amb els seus 36 anys, perquè va morir per un càncer, crec que van ser molt ben portats i va ser una persona important pel món.
2: I tan important. Doncs Marc, recordant la figura de Bob Marley, nosaltres ens acomiadem fins al punt de 57. I quina cançó ens deixes?
3: Doncs la de No Woman, No Cry.
2: Molt bé, doncs fins ara.
3: Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Generalitat i els ajuntaments signen un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis que rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i l'antiguitat dels edificis. Escoltem el president Salvador Illa.
2: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat, no?
1: I Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en una reunió del Consell d'Afers Exteriors.
3: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
1: Per cert, que l'activista i membre de la flotilla Saif Abu-Keshek presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país. L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant del jutge. Abu-Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i sí, sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla. I Fiscalia i Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes per als acusats del cas Pujol. Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 anys i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 anys i 4 anys i mig per Josep Pujol. I la Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de les prestacions en programes d'extutelats. Ho ha anunciat avui la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la comissió d'investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i d'acompanyament socioeducatiu.
4: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
5: Moment de posar les agendes sobre la taula i anotar tot el que ens explicarà en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
6: Bona tarda, Gemma.
5: Doncs amb què comencem?
6: Doncs mira, si et sembla, comencem fent un repàs als jocs on podem anar a donar sang al Maresme aquesta setmana, que són bastants, així que vaig per feina.
5: Et sembla? Molt bé, sí. És que m'estava parlant en Joan, que creu ja que t'has de baixar una miqueta els auriculars. Aprofito, t'ho dic per aquí, com t'has de dir.
6: Sí. És que estava a pensar que anava a l'hemeroteca ara i estava escoltant un veu alta, però ara ja crec que està tot en ordre.
5: No, tota la raó, anava a l'hemeroteca, però mira...
6: Vols que donem pas a la Melina o què? Depèn. Com ho fem?
5: Crec que ho fa en Jordi, no sé, o la Melina, doncs... perquè és dilluns. No sé si estan per aquí aquests companys. Què voleu
6: doncs
5: fer?
6: Vaig al banquillo.
7: Estic per aquí. Fem el que vulgueu.
6: Tira, Melina, tira milles.
5: Doncs va, som-hi, fem la maroteca. Mireu, aquest moment del programa moltes vegades ens passa que ens avancem i ens oblidem de la maroteca, però no significa que no sigui important. Melina, què ens expliques avui?
7: Doncs avui, per fer la nostra maroteca, primer t'haig de fer una pregunta, i és si consideres que el Maresme és una comarca amb sort. Què en penses?
5: Jo crec que sí, perquè molta gent li agradaria viure al Maresme i no pot, i crec que sí, que tenim sort.
7: Doncs no anem cap aquí per les condicions de vida al Maresme, però sí que parlem econòmicament. Econòmicament, creus que tenim sort a la comarca?
5: Uf, no, no tanta.
7: Val, doncs...
5: No.
7: Jo penso que tampoc. Però resulta que l'11 de maig del 2001 consideraven que el Maresme era una comarca amb molta sort, fent referència, en aquest cas, doncs, per exemple, als sortejos de la loteria. I és que la nostra comarca, aquell any, tornava a endur-se un bon tros del pastís que repartien al sorteig de la Primitiva. L'administració número 9 de Mataró va segellar la butlleta guanyadora del premi de la primera categoria de

0: dificultats per establir vincles sants, problemes de salut física i emocional. Mm-hmm. Les conseqüències són gravíssimes.
1: Sí, però bé, avui no volem quedar-nos només amb el dolor. Mm-hmm. Volem parlar també de reparació, d'acompanyament i de prevenció, sobretot de prevenció, perquè visibilitzar l'ASI no és remoure ferides gratuïtament, és generar consciència col·lectiva. És entendre que protegir la infància és una responsabilitat social en la qual totes hi estem interpel·lades, i també és assenyalar els agressors i les estructures que permeten que aquestes violències es mantinguin.
0: Sí, sobretot assenyalar els agressors és molt important, no? Perquè moltes vegades en aquesta cultura que vivim de la violació, no? A vegades inconscientment, no? Els agressors acaben cometent aquests delictes perquè es creuen amb el dret. Mm-hmm. Amb la impunitat, no? No hi ha aquesta consciència social de que això que estàs fent no està bé. Llavors és molt important també posar el focus aquí, perquè es sentin assenyalats i sentin que el que estan fent no està bé i per tant no ho han de fer. Mm-hmm. Avui ens acompanya una dona que coneix aquesta realitat molt de prop. Ella és la Laura, actualment acompanya altres persones des de la teràpia, persones que han patit ASI, transformant la seva experiència en una eina de cura i suport. Amb ella parlarem del silenci, de les seqüeles, del procés de sanació i també de com podem detectar, prevenir i actuar, molt important, perquè parlar-ne incomoda, però callar és encara pitjor. Gràcies per ser-hi avui aquí amb nosaltres, per escoltar i per formar part d'aquest espai de consciència i de transformació. Així que, si us sembla, som-hi?
1: Som-hi.
2: Fem conversa. Entenem altres realitats.
0: Bé, avui tenim amb nosaltres a la Laura Pasqual. Benvinguda, Laura.
3: Hola, bones.
0: Què tal? Ella és una malgratenca de 48 anys, és coach transpersonal i es dedica a acompanyar persones en la seva millora personal i en diferents processos d'acompanyament.
1: Bon dia, Laura.
3: Bon dia.
1: Què tal? Aquest diumenge al matí.
3: Bé.
1: Va, per començar, ens agradaria situar-nos una mica. Des de la teva experiència personal i professional, com definiries l'abús sexual infantil i què creus que encara costa més d'entendre a nivell social?
3: Pues mira, para mí el abuso sexual infantil no es solo un acto físico, es una invasión emocional muy profunda hacia un menor que no tiene ningún tipo de herramientas para poder salir de esa situación. Uh-huh. Piensa que es un niño que es una figura, o sea, es alguien que le está invadiendo literalmente su cuerpo, que es una figura que le tiene que proteger. Entonces hay como un colapso en esa criatura, pues, que no sabe salir de ahí, ¿no? Entonces, hay que pensar que, como bien ha dicho antes Nuria, es uno de cada cinco niños. Y estamos hablando de menores, desde 0 meses hasta los 18 años.
1: Es una barbaridad, ¿eh? Esta edad.
3: Sí.
0: Es terrible.
3: Es horrible. Además, como también habéis dicho antes, solo hay un 90% que lo dice, o sea, un 90% que no lo dice, perdonad, durante el periodo que se lo están haciendo.
0: Correcto.
3: Cuando se está haciendo el abuso, no se dice. Entonces, imaginaros un 90% que queda en silencio.
0: Es brutal.
3: O sea, es brutal.
0: Además, posant-nos en situació, no? Un menor, parlem d'edats més, uh-huh, més petites, no?
3: Sí.
0: En aquell moment, clar, no és capaç ni de discernir què és allò que està passant.
3: Exacto.
0: Perquè no tenim aquesta consciència de que això és un abús.
3: No.
0: Llavors entenem que és una pràctica que fem amb aquella persona i la normalitzem. És gravíssim.
3: Ahí sí que tengo que puntualizar de que sí que es cierto que si cuando lo hacen a edades muy tempranas, lógicamente el niño no es consciente, o la niña. Pero sí que es verdad que cuando llega una cierta edad, 12, 13 años, que hay abusos también, uh-huh, ahí sí eres consciente y ahí viene la dificultad.
0: De decirlo.
3: Eres consciente, pero no lo entiendes. Que ahí es cuando empiezas a disociarte.
1: Uh-huh. La dificultad es porque tú comences a entendre el que fa anys que t'ha passat.
3: Exacto.
1: Que no està bé i que has format part d'això.
3: Exacto.
1: Et sents com còmplice del teu propi
3: maltracte. Totalmente. Hay como una... Te culpabilizas. Es como lo habré ocasionado yo. Habré hecho algún gesto, algún movimiento, algo que haya llevado a eso.
1: Que
3: tienes
1: fort.
3: Mucho miedo.
0: Clar, molta por, sí. I que important aquesta paraula que has dit, que et dissocies, no? D'allò. Clar, tu diguéssim, vas fent la teva vida normal i allò, sí, ho vas com tapant perquè és, sí, algo que no vols entrar-hi, i clar, per això tot el que es fa, que ja en parlarem més endavant, mm-hmm, de tot el bo que s'està fent ara, de fer tota aquesta prevenció i educació, mm-hmm, amb menors, que és tan, sí, important. Mm-hmm. Laura, avui en dia, mm-hmm, sabem que es parla més, no?, d'aquest, sí, tema, des

0: de fa uns anys ençà. Llavors, creus que com a societat estem avançant en la visibilització de l'ASI? O encara hi ha molts silencis? En quin punt creus que estem?
1: Sí que es cierto de que cada vez se habla más, porque hay una realidad, cada vez se habla más, pero fijaros que se habla más la parte adulta, cuando somos adultos. Lo podemos verbalizar más. Pero los niños siguen callando. Para ellos es una dificultad muy grande.
2: Sí.
1: O sea, el problema está en eso, en que los niños siguen callando. Sí que es verdad que hay niños que tienen como más confianza y lo dicen, pero aún así el adulto es cuando echa para atrás, es uy, esto me viene muy grande. Entonces lo vuelven a silenciar.
0: Claro, és que això sí que em sembla terrible, sí. Perquè ho he vist en molts casos, que jo segueixo gent que ha patit, no, ASI, i em sorprèn molt això, que quan aquesta persona ja sigui menor o adulta ho diu, com els adults del voltant, doncs perquè no són capaços d'afrontar allò tan gran, ho tapen. O sigui, fins a on arriba, no, la personalitat humana, que no vol afrontar el dolor i ho tapa, sabent que aquella persona ha patit. O sigui, si és algú de la família, que és el que passa moltes vegades, que és algú proper, ho sento molt. Les coses sobre la taula, destapem, traiem les estovalles i que surti tot.
1: Però no és tan fàcil, eh? Yeah, yeah. No, és muy complicado, és lo que hablábamos antes, que... ponerlo hacia vosotros, ¿no? Imaginaros que alguien, vuestra pareja es la que abusa.
2: Es que, claro, es que imagina que la teva parella está usando un filtro.
0: Es que es fortísimo.
1: O sea, no tienes esa capacidad rápida de gestión.
2: Sí, el dolor ha de ser tan gran.
1: Claro,
2: tan gran,
1: tú has escogido a esa persona que es la que está abusando de tu hijo.
0: Sí. Brutal.
1: Claro, hay como un cortocircuito ahí.
2: Totalment.
0: Ja, però jo això ho puc entendre, el cortocircuit emocional del moment, però ostres, després que encara hi hagi gent de l'entorn que no ho vulgui veure, que ho tapi, que ho ignori, que sobreculpabilitzi a la víctima moltes vegades, em sembla ja d'una magnitud brutal.
2: Bé, quants casos hi ha, per exemple, que sí que jo n'he escoltat, que no és per exemple la pròpia mare o el propi pare qui denuncia aquests casos, sinó que és una tia, una cosina, un amic de la família, que denuncia que està passant això, perquè dins la mateixa casa, la mare, és molt difícil que pugui entendre, que pugui gestionar aquest tema. Sí. De fet, estava pensant en el tema dels adults que denuncien que han patit abús infantil, no? Com per exemple els casos que surten de l'església, de seminaristes o d'escoles que han sortit a... Val. Quan són adults, denuncien i dius, segurament ha passat un procés ja de teràpia psicològic per poder verbalitzar aquest tema, per poder denunciar, però que important també que es visibilitzin aquests casos perquè els agressors es sentin també
0: senyalats,
2: exposats, i un possible agressor que es pugui sentir senyalat i que es pugui parlar a les cases d'aquests temes a través de les denúncies de gent, encara que sigui adulta ja.
0: Totalment.
1: Pero aquí hay algo que, y esto es una percepción mía, ¿eh? No, no he sacado en ningún sitio, ni mucho menos, pero fijaros que es muy fácil como culpabilizar, por ejemplo, en este caso, ¿no? Los curas lo tenemos como algo como, es que los curas son esto, es que es muy fácil porque es una figura que la tenemos como el buenismo.
2: Sí.
1: Entonces, y está desvinculada de todo, no tienen hijos, no son personas que son más individuales, entonces es como, es lo fácil. Aquí no cuesta tanto.
2: Ya. Si sí, dius, mira, un altre,
1: perquè no hay un vínculo.
0: Sí. Claro.
1: Sí. És una figura.
2: Sí.
1: És com un polític, no?
2: Sí.
1: És que mira, los políticos, que no sé qué, culpabilizamos cuando es una figura concreta, es más fácil. No hay nada emocional. Ahí cambia el rol, que sí es alguien de la familia.
2: Clar,
0: totalment.
1: És molt complicat.
0: Molt, molt complicat. Ha de ser brutal, o sigui, ha de ser una de les coses més heavies que et pugui passar. Però jo vull fer èmfasi en això, només per acabar.
1: Sí.
0: La conducta humana moltes vegades és una cosa, això és molt recurrent, no? En els patrons humans, que és això, quan algú em fa mal, quan rebo una informació que em fa tant de mal, prefereixo ignorar-la, no? I això és el que jo critico, no? com a concepte de la condició humana, és a dir, no, les coses que fan mal s'han de treballar, sigui quina sigui.
2: Des del teu punt de vista, Laura, per què costa tant detectar i parlar d'aquest tipus d'abusos, especialment quan passen dins l'entorn familiar o de confiança? Per què?
1: A ver, cuesta mucho detectarlo porque es un poco, volvemos a lo mismo, ¿no? Somos incapaces de entender y comprender cómo un adulto puede hacer daño a un menor, y menos si es alguien de tu familia. O sea, pensar que son figuras de protección. Uh-huh. Entonces no son verdugos, entonces es como no lo entiendes, no entiendes el comportamiento, o sea, no te entra en la cabeza, siempre pones excusas. Entonces ahí está la dificultad, claro. Que cuando estás viendo ese comportamiento, en vez de cortarlo de raíz o decir, oye, este comportamiento no me ha gustado, como que bueno, va, le sacas importància. Ese és el problema.
0: No, i a més, com tu dius, no? Que al ser una figura molt propera a tu, que és una persona que t'estima, que et cuida, que també tens, o sigui, no només pateixes aquest tipus de situacions amb aquella persona, sinó que també et cuida.
1: Exacto.
0: També és la persona que en certs moments pot jugar, et pot donar amor, pot... Llavors el vincle, clar, està tan difuminat.
1: No lo hace de una forma, al principio no lo hace de una forma
0: violenta, agressiva.
1: Que sí que hay, sí que hay casos muy extremos de que hay una agresividad desde el minuto uno, pero en la sociedad en la que vivimos nosotros actual, en el día a día en donde nos movemos nosotros en este entorno, son personas que lo hacen de una forma que ni te enteras.
0: Claro, guanyen la confianza,
1: totalmente.
0: Natural, todo. Uh-huh.
1: Es que guapa estás, que bonita, que no sé qué, que te toco, te dejo de tocar, y lo hacen de una forma tan sutil que es que no te enteras.
2: Es que al final toda la sociedad, normalment a les dones, a les nenes, ens sexualitzen de ben petites.
0: Totalment.
2: No? Que maca que és, quins ulls més macos, quin cabell més llarg, quin, no? Quin vestidet més menut han posat. Vull dir que se'ns sexualitza molt més que els nois, que també pateixen abusos, eh? Però aquesta sexualització que et fa sentir especial... fa que aquest vincle segurament no te n'adonis de que el que està passant és un acte totalment agressiu.
1: Exacto.
2: Perquè està agredint al final.
0: Sí, però és aquest el tema tan complex, no? Que és un vincle que està molt difuminat, llavors, i és una persona molt propera.
1: Si me permitís, hay un ejemplo que quiero poner de una chica que venía a terapia, que me pareció maravilloso, que me decía, Laura, es curioso, que estaba en el ascensor con mi hija y una vecina majísima, una señora de toda la vida, le tocó los pechos a mi hija, ¡ay, mira, ya le están creciendo! La mujer lo hizo con toda su buena intención,
0: que
1: no abuso, ni por asomo. Pero sí que es verdad que la niña se quedó como...
0: Hombre.
1: Uy, y la madre no hizo nada, dice Laura, y no hice nada.
0: Totalmente.
1: Yo le dije, oye, mira, pues no la toques, o luego habla con ella. No hizo nada, me bloqueé.
0: Wow.
1: Y era alguien que era una vecina.
2: Qué fuerte,
1: y te bloquea.
0: Sí, totalmente.
1: Invadió el cuerpo de tu hija de alguna forma. Sí. Vuelvo a repetir, no abuso ni nada, ¿eh? No malinterpretes.
0: No, Laura, però això
2: no, però és una invasió del propi cos.
1: Exacte.
0: Però Laura, això és el mateix que jo ara que tinc el meu fill petit ho veig molt i ho hem comentat moltes vegades, el fet de que la gent va pel carrer i li toquen el cap, li toquen la cara, li demanen un petó.
2: O nosaltres mateixes.
0: Li demanen un petó i...
2: Fes un petó.
1: Clar,
0: però jo, per exemple, ara el meu fill, que ja som una generació més avançada, jo li dic... No li facis un petó si no vols.
1: Claro.
0: Digue-li, què vols? Dir-li hola amb la veu o li vols fer un petó?
1: Exacte.
0: Hola, doncs li diu hola. Mm. Però clar, aquesta tonteria, que aquí comença tot. Perquè aquí comença el tema del consentiment, comença aquí.
1: Exacto.
0: I el respecte pel meu propi cos. Jo decideixo, bueno, és que és brutal.
1: Sí.
0: Després ja, abans de que marxis, ens donaràs consells, que crec que això és molt important. Seguim, Laura, quines són algunes de les conseqüències més habituals que pot deixar l'ASI en les víctimes a llarg temps, no? Tant a nivell emocional com a l'hora de relacionar-se. Què ens podries dir d'això?
1: A ver, ese es el tema más duro, yo creo. O sea, una víctima de abuso sexual infantil jamás en la vida se le olvida.
0: Claro.
1: Nunca. O sea, ya te pueden vender las terapias que quieras, que eso no se olvida en la vida. Lo que pasa es que sí que lo sabes llevar, poner nombre a lo que te está pasando. Pero sí que hay ansiedad, hay muchos problemas a la hora de relacionarte. Por regla general, pasan dos cosas. O bien a la hora de relacionarte lo que haces es un apego muy evitativo, o todo lo contrario, lo que haces es un apego muy ansioso y me sexualizo. O sea, lo que hago es utilizar el sexo para conseguir cosas. Hay muchas niñas de 13, 14 años que lo que hacen es utilizar su cuerpo para conseguir. Y ahí hay que poner un poco de foco de atención. Porque a lo mejor es que hay algo que está pasando, ¿no? Es esa sensación de con esto lo voy a conseguir, y es porque es lo que ha visto en casa, porque posiblemente el abusador estaba en casa.
2: Claro. Perquè et compensen, o sigui, l'abusador et compensa d'alguna manera el fet d'estar abusant de tu.
1: Claro.
2: Vull dir que, clar, hi ha regals, històries...
1: Bueno, cariño.
2: Val.
1: Te da cariño.
2: Que fort.
1: O sea, es una persona que no ha sido vista y de repente esa persona te está viendo.
2: Clar, perquè si no, no seria carinyós d'una manera paternal o...
1: Exacto. Vale,
0: carai. Sí. Que fràgils, que som els humans. Sí. És que som tan fràgils. Mucho. Per això és tan important saber acompanyar bé.
2: Sí.
0: Des de ben petits i petites. Ser
2: un bon referent. És molt important el que es fa a nivell educatiu.
0: Molt important.
2: Sobretot a P3, molt. P4, P5, no? Que comencen a ensenyar el tema del respecte al propi cos. Que amb nosaltres no. Clar, nosaltres això ja no ho hem
0: vist. No, clar.
1: I hi ha una part sexual també molt important, que és, i això lo veo mucho en consulta, que eso no quiero que no salga, y es que tienen mucha culpabilidad de sentir placer. Vale. Es curioso, se sexualizan, pero sienten culpabilidad por sentir placer. Vale. Solo necesitan dar placer. Y con eso ya tienen bastante.
2: Qué fort.
1: No saben sentir placer. Porque es muy duro. Para ella sentir placer es como...
0: Claro, porque el acto sexual al final está, o todo lo sexual está relacionado con eso que con te pasó. Eso.
2: Al final
0: entonces estás todo el rato con esa dicotomía, ¿no?
2: Sentir plaer en aquest moment, ¿no?
0: Quan tu vincules això amb una cosa tan negativa.
2: Clar. Perquè és fent el mateix acte del qual a tu t'ha provocat un dolor.
0: És brutal, Laura, les conseqüències. I jo em pregunto, què passa? No? Perquè hi haurà gent que ho farà conscient, hi haurà gent que no ho farà conscient. Parla'ns una mica del trauma, no? Perquè al final això provoca un trauma, i com pot ser, com pot actuar en diferents persones? Hi ha gent que jo conec casos que hi ha gent que no ho havia oblidat, la seva ment ho havia oblidat a causa del trauma, i un dia doncs apareix. O en canvi hi ha gent que sí que ho ha mantingut, o ha expresado o no, y van a trabajar. ¿Cómo ves tú eso?
1: Ahí es lo que decimos, hay a veces que el cerebro te protege, entonces lo que hace es me olvido. Entonces a lo mejor pasa alguna situación, o a veces es incluso cuando tienes hijos que se te activa. Es como, wow, ¿qué me está pasando? Entonces ahí es cuando hay que empezar a trabajar de algo que a lo mejor ni recuerdan. Lo que pasa es que sí que es cierto que a nivel psicológico, yo no soy psicóloga, pero a nivel psicológico no se recomienda abrir ninguna caja si no estás preparado para abrir.
0: Hombre, muy importante,
2: claro.
1: O sea, hay personas que dicen, no, vamos a ver qué ha pasado, que no sé. No, eso es revictimizar a la persona, no es necesario. Si a ti te ha pasado con un añito, a lo mejor hay alguna secuela, se queda ahí. Por el motivo que sea, con un año, con tres, con cinco, y no lo recuerdas, y no pasa nada, no tienes que ir
0: a hurgar,
1: no es necesario, porque eso genera más dolor todavía.
0: La correcta.
2: En el teu cas, Laura, si et sents còmoda de compartir-ho, quin va ser el moment o el procés en què vas poder començar a posar paraules al que havies viscut?
1: Pues hace muy poco.
2: Molt poc?
1: Sí, y tengo 48 años. Hace poco, pues hará 10 años como mucho.
0: Wow.
1: O sea, en mi caso se lo dijo a mi madre una amiga, se lo soltó. Y
2: o sea, una amiga mía, perdona, una amiga teva li va dir a la teva mare.
1: Cuando yo era muy jovencita.
2: Laura li va passar això.
1: Sí, yo tendría 14 años o así cuando se lo dijo, 14, 15 años, no recuerdo bien.
2: Perquè tu sí que li havies verbalitzat a la teva amiga.
1: Sí, yo le preguntaba si era normal lo que me estaba pasando. Yo hacía comparativas.
2: Vale.
1: Claro, fue con 11, 12 años aproximadamente, entonces yo comparaba.
0: Claro, la teva manera de tener información, ¿no?
1: Sí, claro, esto es normal, entonces ella me decía que no. Pero bueno, yo era pues algo que...
0: Habías normalizado.
1: Exacto. Y entonces cuando se entera mi madre, ahí hay un momento como de explosión en casa. Mi padre lo único que verbaliza es ha sido un exceso de cariño, esas palabras las tengo como grabadas y tatuadas, y ahí se quedó todo. Le pedí a mi madre por favor que no se separara, que todo estaba bien, que no pasaba nada, que ya había pasado hace mucho tiempo, claro. Y ahí se quedó todo, y yo un silencio absoluto, ya está.
2: Com si no, o sigui, és una cosa que es va...
0: És que és una cosa tan gran.
2: Ja no se'n va parlar més a nivell familiar.
1: No, yo con mi padre no me hablé, o sea, no me hablaba, yo no tenía buena relación con mi padre, pero todo se normalizó, o sea, era como, ya está, ya ha pasado. Y hasta que no fui yo mayor, que empecé a estudiar coach transpersonal, entonces allí conocí dentro del coach transpersonal a Esther, que era la sobrina de Vicky Bernabet, que es la fundadora de la Fundación Vicky Bernabet de Barcelona, que se dedica a esto. Entonces empecé, uy, esto me interesa, esto toca conmigo, empecé a hacer formaciones y empecé a destapar todo lo que me pasaba. Toma. Entonces entendía muchas cosas de mi comportamiento. Entonces eso me ayudó mucho pues a crecer, tanto personalmente como profesionalmente. Así que Bueno, pues no sé si necessitáis preguntar-me algo més, jo no tinc ningun problema.
0: No, més que res, que gràcies a la transformació, sí. No? Això li passa a molta gent, amb ASI i amb altres tipus de problemes que hagin tingut, que tu ets capaç de superar el teu trauma, el teu procés, o aprendre a conviure amb allò que et va passar, i llavors alhora ajudes a altres persones, que a vegades és com una mica la millor persona que et pot ajudar és algú que també ha viscut aquesta transformació, sigui per això, sigui per un altre motiu, no? Aleshores, bueno, molt interessant, perquè en el teu exemple que vam de veure el que hem comentat una mica abans, no? També que la família, doncs quan apareix aquesta bomba tan gran que les persones moltes vegades no són capaces de gestionar, no tenen les eines ni el valor ni l'energia o les emocions per fer-ho, doncs ha quedat així. I tu vas decidir treballar-ho per al teu compte i sanar-ho.
1: Sí, i per això y tengo que decir, o sea, sí que en su momento te sientes sola, porque te sientes muy sola, muy sola. Pero fíjate que no es algo muy raro porque no te sientes víctima. Y ese es el problema.
2: Claro. ¿Et sents còmplice més que víctima? O sigui, dius, no em sento víctima.
1: Sí, durante muchos años sí.
2: ¿Et sents còmplice?
1: Sí. Durante muchos años sí, hasta que no te trabajas y ves que no eres cómplice.
2: Claro,
1: pero sí, por supuesto, durante muchos años tú eres la culpable de todo.
2: Sí.
1: Absolutamente.
2: No, és el poder al final que té l'abusador, que et fa sentir còmplice d'un acte
1: totalmente.
2: Del qual tu n'ets totalment vulnerable perquè no ho has triat ni ho has decidit.
0: Ni coneixes, no? Quines són els límits encara de les relacions sexuals o afectives, no ho saps perquè t'ho han d'ensenyar els adults.
2: No saps ni què és el sexe.
0: Clar, és que és terrible.
2: Vull dir, clar, és que quan comença tot això no saps ni què és el sexe.
0: Laura, molt interessant, relacionat amb això, què hi ha sobre el perdó?
1: Ui.
0: Que abans ho hem comentat, que és un tema que molta gent diu has de saber perdonar per poder superar-ho, però ens interessa molt la teva postura pel que ens has explicat.
1: Yo siempre he dicho que para mí fue una tortura sentir que tenía que perdonar.
2: Clar, sí.
1: A mí eso no me dejaba avanzar, es ¿por qué tengo que perdonar algo que me ha causado tantísimo dolor?
0: Clar,
1: Entonces yo pienso, cuando perdonamos... literalmente, es porque nosotros somos capaces de hacer lo mismo.
0: Ah, interesante la reflexión.
2: Ah, claro.
1: Si tú perdonas, es porque tú te puedes poner en lugar de esa persona.
2: O sigui, tu empatitzaries amb l'abusador i llavors series capaç de perdonar.
0: Claro. El mateix sentit que diu, no?
2: Que empatitzar,
0: perquè tu pots perdonar una infidelitat, no? Perquè dius, mira, a mi també inclús em podria passar, però clar, no pots perdonar un abús.
1: Exacto.
0: Perquè tu no abusaries mai de ningú. Llavors m'agrada molt aquest punt de vista, que no és necessari perdonar, que és simplement acceptar el que va passar, però més acceptar-ho per... És una cosa que ja ha passat, els fets són els fets, i entendre també quina posició tenies tu per desvincular-te de la culpa.
1: Totalment.
0: De que tu eres una persona vulnerable, no tenies poder per escollir, no tenies la informació i per tant aquí només hi ha un culpable que és la persona que va exercir la violència.
1: Exacto.
0: Punt, i no hi ha més.
1: Es que además que cuando se hay en muchas asociaciones que hay como entre comillas una obligación del perdón. Tienes que perdonar a tu agresor, ¿no? Y en muchas ocasiones se ha visto en muchos procesos terapéuticos que cuando por lo que sea se ha perdonado y se ha normalizado, porque es, bueno, va, te perdono, es normal, ha pasado por esto, ha pasado por lo otro. Esa persona, o bien, si es mujer, por regla general, hace que su hija pase por lo mismo.
2: Qué fuerte.
1: Porque lo ha normalizado, no tiene culpa, lo ha normalizado. Entonces es, bueno, a mí me ha pasado, tampoco fue para tanto, porque ha habido un perdón. Te tienes que perdonar a ti.
0: Aquí estamos, es que yo creo que aquí el concepto s'entén malament. Perdó és perdonar.
1: Com m'he sentit jo?
0: Com m'he sentit jo? És més comprensió que perdó.
1: Exacte.
0: És que per això dic acceptació, no?
2: Sí, no és ben bé perdó, perquè no t'has de perdonar de res, perquè no has fet res mal.
1: És una comprensió sobre com te senties tu, però el perdona a l'altre. Hay que aceptar
0: lo que pasó, claro.
1: Però perdona a l'altre. De què?
0: Sí. Inclús acceptar potser que aquella persona, val? Sense perdonar-la ni justificar-la, però acceptar que aquella persona en aquell moment no va saber fer-ho d'una altra forma.
1: Exacto.
0: I amb el que ell pensava, perquè clar, òbviament...
2: No
0: l'estic justificant, però jo estic pràcticament convençuda de que si... perquè és una qüestió també d'egocentrisme, no? Aquella persona pensa en si mateixa i no pensa en les conseqüències de l'altra. Però jo crec que si molts abusadors tinguessin una mica més d'empatia i fossin capaços de pensar les seqüeles o què passaria, quin dolor causen en la víctima, potser alguns no ho cometrien.
2: Jo crec que no tenen el punt, no? D'anar a pensar
1: jo
2: tot això.
1: Jo crec que hay dos, ¿eh?
0: Hay dos,
1: verdugos.
0: Hay dos verdugos, a ver, cuéntanos.
1: Hay dos abusadores, hay dos tipos.
2: Dos perfiles. A un mínim de saber el que està bé i el que no.
0: Un moment, Mònica, tenim un problema, i ara entres, Laura, amb això, però tenim un problema molt greu, que jo ja poso temps dient-ho, i és veritat, estem veient els casos mediàtics, no posarem exemples, però milions que estan sortint, i estem veient el gran problema de homes adults funcionals, aparentment funcionals, que cometen delictes gravíssims d'abús sexual en molts tipus, i ho veiem claríssimament. Família normal, aparentment normal, adult funcional normal, amb dona, amb filles, todo muy bonito, y luego me voy a violar mujeres. Cuidado.
2: Sí, sí.
0: Llavors hi ha un problema molt greu aquí.
2: Sí.
0: Adelante con los dos perfiles d'abusador.
1: O sea, yo sin justificar a ningú.
0: No justifiquem, no. Només posem, intentem no. Entendre coses.
1: Exacto. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay una persona que a lo mejor ha sido abusada, y entonces no ha habido un tratamiento psicológico, y entonces esa persona ha normalizado su abuso.
0: Sí. Y repite patrón.
1: Y es su forma de demostrar que quiere porque es lo que ha recibido.
2: Sí. Entonces, això és com els maltractadors, no? Exacto. Que diu, fills de maltractadors, si no es tracten, seran futurs maltractadors.
1: Si normalizas esa conducta, tú sientes de que tu forma de amar es la correcta. Y luego está la persona que es un vicioso y que le gustan los niños porque es un vicioso y punto y se acabó.
2: Sí, un pederasta.
1: Y ya está.
2: Pedófilo,
1: exacto.
2: ¿No?
1: Que eso es diferente. Que es, cojo este poder de adulto y cojo una niña porque ya me viene bien.
0: Y me da igual lo que siente.
1: Y me da
0: lo que
1: igual
0: le
1: lo que siente. Eso es otra cosa. Pero hay personas que realmente han sufrido tanto.
0: Claro.
1: Que pueden llegar a repetir lo mismo.
0: Sí. Igual que el cas que deies de la mare que permet,
1: exacto,
0: la busca per la seva filla quan ella els ha patit, que no és perquè, sinó és perquè ho ha normalitzat i no és capaç de
1: conduir
0: la situació.
1: Perquè no ha habido un trabajo psicológico.
0: És que, clar,
1: és complicat.
0: És molt complicat, Hi ha moltes situacions.
1: Sí.
0: A veure, Laura, continuem perquè és superinteressant i jo quiero con los consejos. Hem d'arribar als consells finals. Ara que acompanyes altres persones des de la teràpia, què és el que més es repeteix en els relats de les persones que han patit ASI? Hi ha patrons, necessitats comunes? Què veus?
1: Sobretot hi ha mucha baja autoestima, muchísimo. Hay una disociación con el cuerpo, les cuesta mucho sentir.
0: Claro.
1: Pero muchísimo, hay como una sensación de que les cuesta sentir sexualmente algo. Es como, además, una desconexión absoluta.
2: O sea, que des d'abans de no sentir-se.
1: Sí.
2: Y un bloqueig.
1: Sobre todo el sentirse queridos. O sea, sienten como que, o sea, les cuesta aceptar que les quieran. Eso está mucho en terapia. Es como esa sensación de, es que yo no me creo que me quiera, es que yo no me creo que me... ¿Cómo me va a querer? ¿Cómo me va a querer? ¿Cómo me va a querer? El cómo me va a querer lo tienen muy integrado, pero es normal, claro. Si una figura que ellos lo tenían de protección, les han hecho ese daño, esa invasión, es como, no soy merecedora de otro tipo de amor.
0: Claro.
1: Y entonces eso es un trabajo que hay que hacer en terapia, pues, con el tiempo que necesite cada uno, y ahí sí que no hay tiempo, no hay límite, no hay nada. Cada uno necesita su propio tiempo y su propio espacio.
0: Claro.
2: Mirant cap a la prevenció, què hauríem d'estar fent millor com a societat, família, escola, institucions, per protegir els infants i detectar situacions de risc, i sobretot què hem de fer els adults si algú del nostre entorn, si algun infant, si algú proper ens diu, m'està passant això?
0: Molt important aquest punt. Què hem de fer?
1: Vale, en primer lugar, en los colegios yo encuentro que una vez al año, cada vez que empieza un curso nuevo,
0: total,
1: porque a mí me hace mucha gracia cuando te contratan una vez en 32 años. Ya está, ya has dado la charla.
0: Total.
1: Yeah. O sea, cada vez que empieza un curso nuevo se debería de hacer una charla de prevención de abuso sexual infantil. O sea,
0: y a todos los niveles.
1: A todos los niveles.
0: Claro.
1: Sí que hay charlas que se hacen en los colegios. Una de las charlas que me llamó mucho la atención de una chica que me vino y me dice, la verdad es que le han explicado a mi hija de 8 años el caso este que hubo, que ahora no recuerdo el nombre de la mujer, que la violaban los amigos del marido.
0: Amigos del marido, no, señores que contrataban por internet.
1: Exacto, tú imagínate. Y se lo explicaron a una niña de 8 años. Esa niña cuando llegó a casa no quería irse a dormir.
0: Ay, claro. Pobre.
2: No entendía nada.
0: Pero porque le explicaron eso.
1: Por eso, que hay cosas que son un poco incoherentes. Es dar una charla, explicar, dar herramientas a los padres, profesores y niños para saber qué hay que hacer en estos casos y ya está.
2: És que a vegades les xerrades les dona allò en plan, qui han trobat per allà.
0: No, no. Bueno, el que ha dit la Laura és superimportant. Jo, sí. amb el tema, com, jo estic a la, sí? bueno, involucrada en l'escola del meu fill, sí? i ara justament estem movent això. Estem movent, perquè ja ho vam dir des d'ahir 3, sí? quan vam començar, vam dir això. O sigui, s'ha de portar gent a fer xerrades cap a les famílies i cap als infants, sí. però a tots els nivells i cada any.
1: Exacto.
0: Perquè el que tu dius no és una xerradeta d'un cop a l'any i ja no me llamo nunca más. No, no. Mm. És superimportant. I mira, ho estem movent, que després parlarem amb tu.
2: En pandèmia van sortir molts casos de...
0: Més temps a casa.
2: Més temps a casa, amb l'agressor, la família s'han començat a donar compte, alguna tia, algun veí... i van sortir molts en pandèmia i a l'escola llavors se'n van assabentar després de ja quan van començar a normalitzar les classes.
0: Totalment. Tema de protocol, ens has comentat abans, no?, que hi ha un protocol precisament per si hi ha un infant que ens comunica.
1: O sea, sobre todo cuando un menor te está comunicando. Si vamos a ponerlo en el caso del colegio primero, sí. ¿vale? Si en un colegio te está diciendo un menor, oye, mira, me ha pasado esto en casa, o lo verbalizan, o tú detectas algún tipo de situación que tú notas que algo ha pasado, si dicen que ha pasado en casa, sobre todo, jamás llamar a casa.
0: Ah, claro.
2: Ya,
1: obviamente. Aunque te diga que ha sido el padre, no llaméis a la madre.
0: No.
1: Automáticamente es Mossos d'Esquadra, policía, y allí ya saben el protocolo que se hay que hacer, pero sobre todo no llamar. Oye, que el niño nos ha explicado esto. No.
0: Claro.
1: Porque ahí se le va a silenciar. O no.
0: Y es pot agravar la situación.
1: Totalmente.
0: Casa, imagina.
1: Exacto. Porque no sabemos cómo está la madre o no sabemos cómo lo va a gestionar el padre. No lo sabemos. Entonces es mejor automàticament, si estàs en un col·legi, llamarà Mossos d'Esquadra o policia o...
0: Total, que ells activin el protocol.
1: Exacto.
0: I ja gestionen.
1: I ja està. Sobretot quan el niño te lo dice, tanto en el ámbito de casa como en el ámbito escolar, hay que quitarle absolutamente todo el peso a ese niño.
0: Claro.
1: Es decirle a ese menor, felicidades por haberlo dicho, ahora no te tienes que preocupar por nada, ahora ya todo lo gestiono yo, que soy el adulto. Sí que no va a ser fácil, no hay que mentirle nunca.
0: Claro.
1: Te harán una serie de preguntas, sobre todo tú no preguntar y qué te ha hecho y qué te ha dejado de hacer y qué te ha tocado, sobre todo no hacerle eso a la criatura, porque entonces lo desmontas. Entonces es hacerle un acompañamiento, pero siempre desde un respeto y desde un límite. No es ir preguntando y preguntando y preguntando, porque entonces el niño colapsa. Ya le preguntarán.
0: Correcto.
1: Porque no es fácil luego todo el proceso.
0: Ya le preguntarán el momento idóneo y los profesionales idóneos.
1: Exacto.
0: Que saben con fero.
1: Y sobre todo, siempre hay que creer al menor. Si luego, por lo que sea, no es cierto, nosotros no somos jueces.
0: Muy bien.
1: Eso ya...
0: De fet, jo conec un cas que va passar d'una una alumna que en aquest cas era una persona que tenia problemes de salut mental en general, i sí que és cert que es va com començar a inventar una història, val, que no passa res, perquè després els Mossos van fer la seva investigació pertinent i es va veure que no, i es va descobrir el problema de salut mental de la criatura. Vull dir que primer, que això són casos aïllats, totalment aïllats, que pot passar, òbviament, perquè la informació hi és i la gent la pot utilitzar, i més si hi ha un problema de salut mental, però que són casos totalment aïllats. O sigui, normalment, quan hi ha, pot ser que no, però normalment quan hi ha un infant o un adolescent que comunica aquest malestar, doncs s'ha d'obrir una investigació que normalment porta cap a conclusions.
2: Sí. Jo diria que si un de cada 5 infants
0: és molt greu,
2: ha patit d'abús, no crec que hi hagi massa casos inventats.
0: Totalment.
2: Perquè n'hi ha molts.
0: Correcte. I els casos que estan silenciats, perquè només parlem de que es verbalitza un 10%.
2: Clar. Però per això vull dir que al final, o sigui, a ningú s'ha... Jo què sé, no... S'ha de tenir una ment molt perversa per acabar-te inventant una cosa d'aquestes.
1: I vamos a suponer,
2: no?
1: Mónica, que lo hay. Vamos a suponer...
0: Són casos aislados.
1: No, i vamos a suponer que un niño se está inventando esto. Hay algo ahí, ¿eh?
0: Claro, ¿por qué se inventa eso? Claro.
1: ¿Por qué se inventa eso? Pues mira, a lo mejor no hay eso, pero ¿qué pasa?
2: Però hi ha una mancança total.
0: Ara, exacto, hi ha una altra cosa.
1: Sempre hi ha
2: una
1: algo.
2: Cosa. Claro. Porque hi ha una crida d'atenció, al final
1: totalmente.
2: Són crides d'atenció totalment.
0: Totalment. Sí. Laura, algo que ens vulguis dir?
1: No,
0: el protocol aquest ha quedat clar, no? Bàsicament sí, és primer escoltar... M'ha agradat molt com ho has dit, eh?
2: Sí.
0: Molt bé, has fet, et felicito per dir-ho. Sí. Despreocupa't, ja els adults ens encarreguem, perquè li treus un pes a aquella sí, criatura increïble.
1: Sí. Molt bé.
0: I el que tu dius, Mossos d'Esquadra, sí, activin sí. protocol...
1: I sobretot ja que no som jueces.
0: I nosaltres no hem ni de jutjar ni de fer preguntes indegudes.
2: No som ni jutges ni psicòlegs.
0: Correcte.
2: Vull dir que no sabem com acompanyar, llavors deixa que els professionals s'encarreguin i ja està.
0: Sí, sí, molt bé. Doncs Laura, abans de fer-te la pregunta per acabar, a mi sí que m'agradaria que donessis un consell a totes les persones que ara estem criant infants, i poso infants de 3-4 anys, no?, que és quan comencen a explorar el seu cos, a relacionar-se, tal. Com hem de relacionar-nos des de casa amb ells i amb elles, amb aquests infants? Com ho hem de fer? És a dir, perquè jo m'hi trobo, no?, amb el meu fill, que estan tot el rato ara, que si traient-se el penis, tocant-se el penis, no sé què, tot el dia dient penis, vulva, no sé què, perquè ho fan. És sí, que és als 4 anys, sí, és que estan sí, a tope. Llavors, què hem de fer?
1: Sobretot, eso normalizarlo, o sea, son niños y se tienen que tocar, se tienen que mirar y eso no hay ningún tipo de problema. Sobre todo, yo siempre digo, en los colegios, sobre todo, que tienen que tener mucha autonomía. Hay que tener muy claro que es mejor que tu niño venga con las braguitas o el calzoncillo manchado de que ha ido al lavabo.
2: Pero no se ha limpiado.
1: Y no
2: bien.
1: La ha limpiado un adulto.
0: Vale.
1: Porque sí, hay a veces que nos enfadamos con los profesores. Ay, ¿por qué no lo has limpiado? Pues mejor que no lo haga.
0: Que se aprenda a limpiar.
1: Exacto. Que haya una autonomía en los niños, que se aprendan a vestir solos. Si se visten al revés, ya aprenderán. Ningún adulto va vestido al revés. O sea, estaros tranquilos, normalizar, hablarlo todo y decirle, si hay algo que te molesta, se lo tienes que decir al papá o a la mamá. O sea, normalizar totalmente la conducta de, si tú no quieres dar un beso, no se da. Sobre todo los secretos, recordar esto, lo hablo mucho en las reuniones que hago en los colegios, los secretos no hacen daño, no causan malestar. Un secreto, te pueden decir, oye, vamos a hacer una sorpresa, pero duran 24 horas, no duran más, sobre todo.
0: Claro, muy importante eso.
1: Porque un abusador lo que va a decir, esto es un secreto entre tú y yo.
0: Claro.
2: Sí, sí.
1: Eso, sobre todo, sacarlo de la ecuación. Y otra de las cosas que yo encuentro que para los niños es fundamental es que no te tocan ni el pelo un adulto. Porque hay muchas personas que me dicen, Laura, ¿cómo le enseño yo a mi hijo que las partes genitales no se tocan?
2: No se toca real.
0: No, pero no es que esto ya me lo contó y a mí me... Sí, cuéntalo, porque ya me lo dijiste y a mí me chocó mucho.
1: Claro, es que pensar que un abusador se puede masturbar hasta con una espalda de un niño.
0: Qué asco, Dios. Es que es asqueroso.
1: Claro.
2: Ya. Yeah.
1: Entonces, no te tocan. No es solamente el aparato genital. Es que un pie, un dedo, un pelo, lo que sea, van a utilizar, ellos utilizan, hay gente, ya no solamente físicamente, hay
0: imágenes claro.
1: Lo vemos en la tele muchas
0: claro,
1: veces.
0: Un montón de pornografía infantil.
1: Claro, infantil.
0: Sí.
1: Claro, y son imágenes que a lo mejor están solamente enseñando un pie. Por eso digo que un adulto no te tiene que tocar. Si tú notas que ese adulto te está tocando de una forma que a ti te hace sentir incómodo, hay que decirlo a quien sea.
0: Totalment.
1: Incluso, fíjate,
2: que fort.
1: En el entorno familiar...
2: Ja, és que per què s'ha de tocar les
1: però
2: criatures?
1: Però incluso en el entorno familiar, tu puedes decirle a tu hijo, oye, si alguna vez te he tocado algo que, y te ha molestado, díselo a la mama,
0: sí,
1: ¿eh?
0: Sí, clar. No, és que el meu claro. propi fill ens ho diu a vegades, mama, ara no em toquis. Pues, dic, ai, sí, claro. Tens raó, perdona. O vull estar sol, em diu. Dic,
1: claro.
0: Tu sol, molt bé.
2: Sí.
0: Clar, o sigui, és que els
1: o
0: infantilitzem,
1: vestir-se
0: sol. O
1: se cierran, cuando ya llega una cierta edad, que se ponen
0: tenen
1: en
0: vergonya.
1: La
0: habitación.
1: Sí, sí. Pues hay que respetar esos momentos.
0: Totalment.
1: O sea, eso hay que respetarlo. Entonces, si les damos esas herramientas, pensar que cuantas más herramientas les deis a vuestros
0: mejor.
1: Hijos, es la kriptonita del abusador.
0: Total.
2: Sí.
1: O sea, un abusador nunca va a ir a un niño que diga, eso, no quiero, no me gusta, se lo voy a decir a la mamá, se lo voy a decir al papá.
0: No, que digan no, o se va, clar,
1: claro,
0: totalment.
1: Se va a ir.
0: Aprofitaran aquella criatura més indefensa.
1: Exacto. Mm-hmm.
0: Sí, jo ara estoy en ello, tot el pim. I ara que està molt curiós tocant penis, vagina, la vulva, el penis, jo li dic que cadascú es toqui la seva, el seu penis i la seva vagina. Jo li dic,
1: sí.
0: Cadascú que
1: totes
0: les seves parts, perquè és un entrenament
1: claro.
0: per...
2: Sí,
0: no?
2: Sí,
0: que és fort.
1: Sí.
0: Bé, Laura, per acabar, un missatge important, no? Què diries a la, bueno, a la societat en general i sobretot ara m'agradaria que em llegeixis un missatge a aquella persona que ens està escoltant, que hagi patit ASI i que ara estigui, la seva ment estigui, no? Li hagi explotat el cervell. Quin missatge li donaries a aquesta persona en concret i a la societat en general?
1: Esto sí que lo escribí, ¿no? Porque lo encuentro, es lo que hemos hablado antes, ¿eh? No tienes que perdonar para sanar. Uh-huh. Creo que eso te libera muchísimo. O sea, no hay que perdonar, ni mucho menos para sanar. Les diría que no tienen culpa de lo que han vivido, que el silencio muchas veces fue una forma de sobrevivir. Uh-huh. Uh-huh. Además, literal, es como un escudo y con eso sobrevives. Que para pedir ayuda no eres débil, ni mucho menos, es fortaleza. Que no tienes que olvidar, ni mucho menos. Tienes que aprender de eso. No es necesario olvidar, porque el olvidar te haría repetir, posiblemente. Uh-huh. Entonces es... sé que lo tengo, y yo digo que has creado un superpoder de poder detectar posibles abusadores a tu alrededor. Uh-huh. Pero además, literal.
0: Claro.
1: Por regla general, los que hemos sufrido abuso sexual infantil, creas como un superpoder. Así que tómatelo como tal, como un superpoder.
0: Que bé, Laura, que bé. I m'ha encantat això que has dit, de dir-ho, verbalitzar-ho, és de valents. Uh-huh. I de valentes. O sigui, el fet de dir...
2: A mi m'ha agradat això que ha dit del perdó.
0: Sí, sí,
2: perquè és veritat. I jo abans, quan estàvem esmorzant, li deia que jo em creuo amb gent pel carrer que no els saludo i em sento superbé. I és veritat,
0: no,
2: perquè
0: clar.
2: Si una cosa t'ha fet mal a tu, ha fet mal als teus fills, per què carai has de perdonar aquella persona?
1: No.
2: Escolta.
0: No, i sobretot el matís de perdonar.
2: Sí.
0: Tu pots perdonar una cosa que tu també podries fer, que
1: sigui
0: bueno, que som imperfectes en general, però que hi ha coses que no es poden perdonar i que el qui s'ho ha de treballar llavors també és la persona que ha abusat.
2: Exacte.
0: Que s'ho treballi.
2: Exacte.
0: Ell i que s'apretxugui.
2: Sí, sí.
0: Molt bé, i missatge general a la societat, el fet de dir, no, no jutgem.
1: No, no juzgamos.
0: No jutgem, sisplau,
1: no.
0: I ajudem. Quan
1: totalment
0: veiem que algú té un problema, no ho tapem.
1: Exacto.
0: Intentem donar eines, ajudem.
1: Además, sí. Sacarnos la mochila esa de, hola, si me lo dicen, ¿qué hago yo con eso? No tienes que hacer nada, solamente acompañar a esa criatura y
0: sí.
1: llamar a personas que se van a encargar de todo eso.
0: Uh-huh.
1: No es que tú tengas que hacer nada, es
0: correcte.
1: Simplemente coger la mochila de esa criatura que te lo está pidiendo.
0: Uh-huh.
1: Ya está. És sacar-li esa carga a ser menor.
0: Totalment. Uh-huh. Sí, sobretot això en entorns no educatius, en escoles, en instituts,
1: sobretot,
0: on tenim molta relació amb els
1: sí.
0: infants i adolescents i podem detectar aquestes coses i dir, doncs, aquí és molt important
2: sí.
0: fer-ho com tu has dit, no?
1: Uh-huh.
0: Treure-li la responsabilitat a la criatura i posar-ho en mans de qui té els protocols i les diligències per fer-ho.
2: Uh-huh. Molt bé.
0: Molt bé, Laura.
2: Moltes gràcies.
0: Increïble, eh?
1: A vosaltres
2: sí.
1: per esta oportunitat. Ha sido super... increïble estar aquí con vosotras, estaba
2: sí.
1: muy nerviosa y
2: no,
0: ha sido genial.
2: Yo he dit, que
0: genial.
2: Al final fem com una conversa
1: sí,
2: distesa.
1: Sí, agradezco muchísimo.
2: Ens fa pensar,
0: molt.
2: Farem quanta més gent l'escolti,
0: millor.
2: Millor.
0: I tant de bo
2: sí.
0: això, que puguis tenir l'oportunitat de seguir acompanyant a gent a teràpia i
2: sí.
0: escoles de Malgrat, sisplau, institut. Laura,
2: sí,
0: la teniu
2: sí.
0: aquí a Malgrat, Laura Pasqual,
2: sí.
0: coach transpersonal, pot venir a fer xerrades.
2: No, i que al final les criatures, en l'etapa escolar és obligatòria, és on estan
0: donar...
2: més hores
0: correcte.
2: Al dia. I, ostres, donar eines als adults per detectar i donar eines a les criatures
0: totalment.
2: Per, per treure-ho i per explicar-ho.
0: I fomentar l'educació afectivo-sexual.
2: Totalment.
0: Que és tan important,
2: sí, sí.
0: saps? Perquè al final les relacions afectivo-sexuals,
1: sí.
0: m'entreixo a dir que són quasi el 70% de la nostra
1: sí.
0: vida, no?
2: Sí.
0: Doncs aleshores hem de formar-nos en això i formar els nostres infants i adolescents.
1: Sí.
2: Molt bé.
0: Molt bé, moltíssimes
2: moltes gràcies,
0: Laura.
1: A vosaltres.
0: Adéu.
2: Adéu.
1: Adéu.
3: Fem i desfem. Què hem après?
2: Va, arribem al final del programa, un espai que no ha estat fàcil, però al final hem intentat fer-ho distès.
0: Sí.
2: Creiem profundament necessari haver parlat d'aquest tema.
0: Totalment.
2: I ens ha agradat molt comptar amb la Laura per parlar de tot això.
0: Ha sigut superinteressant i que bé que tinguem la Laura, no?, aquí a Malgrat,
2: uh-huh.
0: com sempre, a quilòmetre zero, aportant informació sobre un tema que, com hem dit, molt, molt important. Avui hem posat llum a una realitat doncs, que massa sovint queda amagada, l'abús sexual infantil, l'ASI. Hem parlat del silenci, de les conseqüències, però també de la importància de poder posar paraules i de trencar el tabú. Si ens emportem alguna cosa d'aquesta conversa d'avui, és que l'ASI no és un fet aïllat ni excepcional. És una problemàtica social que ens interpel·la a tots i a totes.
2: Uh-huh. Uh-huh. També m'he entès que escoltar i creure les víctimes és clau, i poder fer un bon acompanyament, perquè el dubte, la negació o el silenci només perpetuen el dany cap a aquella persona que ha patit abús, i que la responsabilitat mai en cap cas és de la víctima. Posar el focus en els agressors i en les estructures que ho permeten és imprescindible si volem avançar cap a una societat més sana.
0: Totalment, més sana, per això posar llum i anar analitzant doncs què passa, no? També és del punt de l'agressor. Com ha dit la Laura, a vegades hi ha històries darrere dels agressors també. Sí. Per tant, no només en la prevenció, sinó també en intentar solventar problemes socials que tenim. També parlar d'educació afectiva sexual. Ho hem comentat abans, a les escoles, als instituts, parlar d'educació afectiva sexual, de límits, de consentiment, de protecció de la infància, no és opcional. O sigui, la infància s'ha de protegir. És una eina molt clara de prevenció. Sabem que actualment s'estan fent coses, i cada vegada més, a les escoles i als instituts, però encara falta, i ho dic sí, perquè jo ho veig, aquesta educació més profunda afectiva sexual. Com ens relacionem? No només amb nosaltres, sinó amb els altres. Com? Ensenyar els joves a aquesta maduresa emocional que han d'anar cultivant mica en mica per poder després relacionar-se amb seguretat, no?
2: Jo sí que volia parlar de dues docusèries que he vist a Netflix, que m'agradaria recomanar-les.
0: Sí.
2: Tenen a veure amb el tema i com acabes entenent com en nom d'algun ésser suprem una mare permet que es pugui abusar de les seves filles, i són dues sèries que es centren en la història de dues comunitats mormones d'Estats Units, comunitats polígames, i és Confia en mi, està a Netflix, i és com un senyor que es proclama profeta Messies, que en nom de Déu aconsegueix casar-se amb 14-15 germanes. La mare n'és consentidora perquè creu que seran salvades i que es guanyen el paradís. Com té fills amb totes les germanes, viuen totes amb ell, em sembla que acaben visquent 23 o 24 noies. Com aquest abusador i la mare n'és coneixedora, que al final és la que fa possible que se'l pugui detenir i que se sàpiga tot aquest tema. A les menors, ell sap que està cometent un delicte, i com amb les menors utilitza protecció per no deixar-les embarassades ni que els hi poguessin fer qualsevol anàlisi si li trobessin restes d'ADN. I a la que tenen 18 anys ja comença a deixar d'utilitzar protecció perquè comencin a procrear. O sigui, quan et poses en el paper d'aquesta mare, de que en nom d'una altra cosa, d'un ésser superior, permet que es pugui estar abusant de les seves filles,
0: és greu.
2: És greu. I a més, no pots acabar d'entendre-ho, no? Perquè nosaltres no hem viscut amb això, però que la ment humana,
0: Sí, és terrible.
2: I segurament aquesta dona ho accepta, i accepta que és en nom d'un ésser suprem per evitar el dolor que segurament li provoca pensar que estan abusant, perquè també està conduïda pel pare, o sigui, el pare d'aquestes noies és el màxim proveïdor de fèmines cap a aquest Messies. Sí.
0: És brutal. És a Netflix, no?
2: Recomano.
0: Confia en mi.
2: Jo primer recomano veure l'altre, que és el Sé dòcil, reza, obedece, que és anterior, val? Que també és una comunitat mormona, un que es proclama Messies i crea la seva pròpia xarxa polígama. I després aquesta, la de Confia en mi, que també està molt bé.
0: Val. I a Netflix també hi ha els testimonis dels papers d'Epstein, que també,
2: sí,
0: déu-n'hi-do.
2: Sí, sí, sí.
0: Jo no l'he vist, però també és recomanable.
2: Sí.
0: I jo també recomano dos comptes d'Instagram. Val? Ja aprofitant que recomanem sèries, recomanem aquestes dues comptes d'Instagram, jo perquè les conec personalment. Una és la de la Clàudia Champanillo, que moltes persones ja la coneixereu perquè ja s'ha fet una mica popular en xarxes. Bueno, i ella és una persona que ha sobreviscut, per dir-ho així, a l'ASI, va patir ASI per part del seu avi, això li va desenvolupar també un tic facial, que ella, doncs, bueno, com diem,
2: una paràlisi,
0: no? El trauma, sí, més que una paràlisi, era un tic, és un tic facial, que a causa després d'ella, que s'ha fet diverses operacions per intentar corregir aquest tic, clar, les operacions com que són el cervell, sí que després li van deixar paràlisis, però han anat recuperant mobilitat. O sigui, ara actualment ella, després de totes les operacions que porta durant anys, ha aconseguit una gran rehabilitació, o sigui, té la cara ja pràcticament recuperada, tot i que té una lleu paràlisi, però quasi no es nota, i està supercontenta perquè ha aconseguit, doncs, solventar, no?, aquesta paràlisi facial, però que al final era un trauma, el propi trauma feia que el cos somatitzés aquest tic, no?
2: Sí.
0: I ella, bueno, doncs, acompanya, fa visibilitzar molt el tema de l'ASI, a més acompanya i fa pedagogia, que està molt bé. I l'altre conte, que també és molt interessant, és la de Somos Estupendas, que és una conte que està confeccionada per diferents psicòlogues i psicopedagogues, i que la va crear, entre altres, la Yaiza Red Lights, que també és una noia que jo vaig seguir fa molt de temps, i va explicar la història de que també va patir ASI per part d'un cosí que abusava d'ella. Llavors, com ella també ha explicat, perquè a més és molt, a mi em va agradar molt seguir-la perquè jo vaig viure tot el seu procés. Des que ella ho descobreix i ho diu, activa, no?, el record i ho destapa tot, fins que explica el seu procés de recuperació, com ho enfronta la família, com ho viu ella, i veus veient el procés de transformació d'aquesta noia, com al final acaba estudiant psicologia i forma aquesta comunitat tan xula de Somos Estupendes, que al final és un grup d'això, de psicòlegs orientadores, que ajuden en el desenvolupament personal, així com fa la Laura, no només a persones que han patit ASI, sinó a altres tipus de trastorns o problemes, i molt interessant.
2: Bé, donar les gràcies a la nostra convidada, després d'aquestes recomanacions, per la seva valentia, per compartir la seva experiència i per transformar aquest dolor en acompanyament per a altres persones.
0: Totalment. I sobretot si alguna persona ens està escoltant i ha viscut una situació d'abús, que no està sola, que hi ha recursos professionals, que hi ha camins cap a la reparació, i que segurament el dir-ho, com ha dit la Laura, és una de les coses més valentes que pot fer, perquè pot arribar a un estat de benestar.
2: Que no busqui la figura de confiança.
0: Sí, que no té res a veure amb el perdó, que té a veure amb el seu benestar, i que ho pot aconseguir.
2: Bé, gràcies també a tothom que ens escolta, i per fer-vos preguntes i per formar part d'aquest espai, i esperem, com amb tots els programes, que hagi estat una mica educatiu.
0: Totalment.
2: I que us serveixi d'eina per la vostra vida quotidiana.
0: Sí, com sempre aquí fem el toc, doncs, ensenyant realitats diverses.
2: Exacte, i parlant de tot, que no ens ha de fer ni vergonya ni pudor.
0: Res. I tant.
2: Sí.
0: Seguim, ens veiem en el proper programa. Gràcies.
3: Fem el toc, un podcast sobre igualtat, diversitat i tot allò que has de saber, amb la Mònica i la Núria, dues malgratenques amb moltes preguntes i algunes respostes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Marxa des de les 5 de la tarda la rua de celebració del títol de Lliga del Barça amb l'afició, sortit de l'Spotify Camp Nou. Un autèntic bany de masses. Allà hi ha la nostra companya Judit Vallès. Bona tarda.
2: Molt bona tarda, què tal? Doncs mireu, la rua ha sortit uns minuts tard des del Camp Nou, com és habitual en aquest tipus de celebracions. De fet, fa poqueta estona que ha passat per davant de Travessera, continua passant per Travessera de les Corts i baixaran de seguida per Numància, també passant per Josep Tarradellas, i l'objectiu és que arribin a Passeig de Gràcia. Moltíssima gent seguint aquesta gran celebració. I això, l'objectiu és que arribin a Passeig de Gràcia perquè després tornin i arribin al Camp Nou de tornada. Moltíssima gent està seguint aquesta celebració dels campions de la Lliga.
1: Moltíssimes gràcies, Judit. Doncs ja ho sentíem, on anirem seguint. Més temes. El govern ha identificat i dissenyat 14 eixos de confinament d'incendis al territori català. Són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a l'altre. Sumen més de 200.000 hectàrees. N'ha parlat avui el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
3: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord? Que serien bàsicament a zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
1: La Unió Europea ha arribat a un acord polític per imposar sancions contra colons israelians violents a Cisjordània. Ho ha dit l'alta representant per la política exterior, Kaja Kallas, en un missatge a xarxes socials. Els ministres han acordat també aplicar noves mesures de represàlia contra els càrrecs de Hamas. Segons Kallas, era hora de passar del bloqueig a l'acció perquè els extremismes i la violència han de tenir conseqüències. I Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en una reunió a la qual s'havia de constituir la mesa per negociar l'expedient de regulació d'ocupació. I arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies celebraran i debatran sobre la reutilització i la transformació de l'agricultura. En una hora, més notícies en xarxa.

Repassem els titulars del dia. Ona Malgrat prepara per aquest dimarts un programa especial dedicat a la fibromiàlgia en commemoració a la celebració mundial d'aquesta malaltia. Malgrat renova més de 2.300 comptadors d'aigua amb sistemes digitals. L'Escola Badruna organitza una festa amb exalumnes aquest divendres a l'edifici del carrer de Mar. La construcció d'un aleró d'un Fórmula 1 i els efectes dels esmaquilladors entre els guanyadors dels Premis Treballs de Recerca de Batxillerat.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dilluns 11 de maig. Comencem amb un repàs als titulars. Ona Malgrat prepara per aquest dimarts un programa especial dedicat a la fibromiàlgia en commemoració a la celebració mundial d'aquesta malaltia. Malgrat renova més de 2.300 comptadors d'aigua amb sistemes digitals. L'Escola Badruna organitza una festa amb exalumnes aquest divendres a l'edifici del carrer de Mar. La construcció d'un aló a l'aló d'un F d'un Fórmula 1 i els efectes dels esmaquilladors entre els guanyadors dels Premis Treballs de Recerca de Batxillerat.

0: Aquesta casa prepara per demà dimarts un programa especial dedicat a la fibromiàlgia en commemoració a la celebració mundial d'aquesta malaltia que, segons dades de la Generalitat de Catalunya, afecta el 3% de la població catalana i és 4 vegades més freqüent en dones que en homes. De fet, la major concentració de casos es troba entre els 56 i els 65 anys. El programa, plantejat com una tertúlia, comptarà amb les professionals del CAP de Malgrat, la Carmen Benítez, infermera referent en fibromiàlgia, la Sònia Mendoza, psicòloga referent de benestar emocional i comunitari, Laura Lorca, nutricionista, i també la fisioterapeuta Alicia Hernández. A més, també es comptarà amb la participació de l'Associació de Fibromiàlgia de Malgrat de Mar, que a càrrec de Remé Martínez, la presidenta, Isabel Fernández, secretària, Celia Hernández, vocal, i també Laura Terrafeta, que també és vocal. El programa s'emetrà demà dimarts d'11 a 12 del matí.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: L'Ajuntament de Malgrat posa en marxa la substitució de 2.306 comptadors d'aigua analògics per dispositius digitals intel·ligents que permeten controlar el consum en temps real. El projecte té un cost de prop de 494.200 euros i compta amb finançament europeu a través del fons Next Generation. Els treballs s'allargaran fins a finals de juny i permetran digitalitzar prop del 27% dels comptadors de la vila. El funcionament dels aparells, coneguts com a telecomptadors, és el següent. Aquests s'envien les dades de consum de manera automàtica a la companyia subministradora, evitant lectures presencials i facilitant la detecció ràpida de fuites o incidències. D'altra banda, els usuaris disposaran d'una aplicació mòbil per consultar el seu consum en detall. Les persones afectades per aquest canvi rebran una carta informativa amb les indicacions corresponents. L'Ajuntament preveu continuar ampliant renovació de la resta de comptadors d'aigua de Malgrat si aconsegueix noves vies de finançament. L'edifici del carrer de Mar de l'Escola Badruna acollirà aquest divendres a les 6 una festa amb exalumnes per fomentar el retrobament entre promocions i refermar el sentit de pertinença a la comunitat educativa. La proposta s'emmarca en el projecte Badruna Alumni, que va néixer al febrer d'enguany coincidint amb la commemoració del bicentenari de la institució. Amb aquesta iniciativa, la Fundació Badruna Catalunya Educació busca l'objectiu de mantenir i reforçar el vincle amb els antics i antigues alumnes. Badruna Alumni aposta per la proximitat, el compromís i l'intercanvi a la xarxa. Per participar en el projecte, cal donar-se d'alta a la plataforma Alumni indicant l'escola, cada qual és exalumne, i l'any de promoció. Dins del portal, a l'agenda i a l'apartat Esdeveniments, en el qual hi ha l'enllaç al registre per apuntar-se a la festa de Badruna, malgrat el termini per fer-ho acaba dimecres 13 de maig. La voluntat de la Fundació Badruna Catalunya Educació és que el projecte pugui oferir als antics i antigues alumnes avantatges i formació continua, l'accés a una borsa de treball de Badruna, informació pensada per a ells i l'opció de sumar-se a propostes de voluntariat internacional. Paral·lelament a la plataforma, la institució també ha obert perfils a Instagram, Facebook i X i ha recollit a YouTube el testimoni de gairebé 200 exalumnes que valoren el seu pas per l'escola Badruna. Més notícies. La 22a edició dels Premis Treballs de Recerca de Batxillerat conclou amb l'entrega total de 6 premis, 4 d'ells a alumnes de l'Institut Ramon Turró i Darder i 2 a l'Escola Badruna. Dins de la categoria general, entre els treballs guanyadors hi ha Dafni Solució Problema, Dafni Magna com a organisme model per a experiments científics de Mar Mediavilla Puello, Born to Kill, Inside the Mind of a Murderer de Dasha Romero Moya, Càncer, No estàs sol de Daniela Simón Molas, Entrenament cognitiu a l'aula de Càlcul mental i construcció d'una ment activa d'Elia Mas Jiménez, creació d'un aleró davanter d'un Fórmula 1 segons la normativa de 2026, aerodinàmica, la ciència de l'esport del motor d'Aaron Valera Arias, dins la categoria també d'AGC Ciència i Tecnologia, premi otorgat per l'empresa AGC Pharma Chemicals, guanya desmaquilladors naturals contra comercials, efectes sobre la microbiota cutània de Nerea Montes Díaz. Pel que fa a la categoria de premi local, aquesta ha quedat deserta. D'altra banda, han quedat un total de 5 treballs finalistes, 3 d'ells de l'Escola Badruna i 2 de l'Institut Ramon Turró i Darder. A la categoria general són les perspectives del feminisme dins la música actual, de Cristina Párraga Rubio, la importància del màrqueting digital en el desenvolupament dels e-commerce, de Lucía Carvajal Hernández, disseny gràfic de la nova imatge corporativa d'identitat del Centre Cultural de la Mercè, d'Ariadna Gómez Ruscalleda, o geopolítica de les criptomonedes, un nou ordre econòmic mundial, de Tushar Mehlani Lal. El finalista de la categoria AGC Ciència i Tecnologia és sense ferro, sense energia, l'impacte de l'anèmia ferropènica en la qualitat de vida de l'adolescent.

L'acció inicia una nova etapa amb l'objectiu de recuperar l'alcaldia i situar les persones al centre de la política municipal a través d'un projecte que defineixen com a proper i social. I a Calella, a partir d'aquest dimecres, els calellencs i calellenques podran renovar el DNI i el passaport sense desplaçar-se. La Policia Nacional desplegarà una unitat mòbil a la plaça de Muriel Casals cada 15 dies i entregarà els documents al moment. L'Ajuntament informarà a través de les xarxes socials de les dates de visita i de l'obertura de les cites prèvies que s'hauran de demanar presencialment a la comissaria de la policia local o per telèfon. I a temes nacionals, la quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà del 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats les darreres hores. De fet, França ha confirmat també aquest matí que una passatgera evacuada del creuer Ondius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació ha donat positiu en la prova que se li ha fet. I també un altre tema d'interès, el secretari d'Estat d'Energia Joan Groizar ha assegurat aquest dilluns que Espanya encara l'estiu amb el proveïment de querosè assegurat gràcies a les reserves de 90 dies que es mantenen actualment. D'altra banda, ha dit que el sector energètic transmet normalitat pel que fa a l'aprovisionament i el compliment dels contractes vigents. Tot i això, ha ressaltat que aquest avantatge no suposa immunitat davant d'una crisi de preus que pot durar temps pels danys de la guerra a l'Orient Mitjà ha causat en les infraestructures petrolieres.

0: Moment de repassar la situació meteorològica, com sempre, escoltant el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia. Situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns, i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient que a hores d'ara ja és suau acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però de moment ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts una altra vegada el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol, però atenció, demà a la tarda i demà al vespre gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
0: I repassem l'agenda d'actes. La Biblioteca La Cooperativa organitza dimarts una sessió de contes menuts amb en Cuqui i la Cuca, càrrec de Montmàs. La sessió començarà a 6:15 de la tarda. Està recomanada per a mainada de fins a 3 anys i cal fer inscripció prèvia i tenir el carnet de la biblioteca. La Biblioteca La Cooperativa organitza dimecres una nova sessió de recomanacions de llibres a càrrec de l'entitat La Guarda del Llibre a partir de 6:00 de la tarda. I seguim parlant de llibres, concretament de lectura juvenil. Aquest dijous la Biblioteca La Cooperativa organitza una nova sessió del Club de Lectura Juvenil adreçat a nois i noies d'entre 12 i 14 anys a càrrec de Mariona Jubany. La sessió començarà a 6:00 de la tarda i cal fer inscripció prèvia perquè les places són limitades. I ja ens avancem fins a dissabte. La quarta edició de la Jornada Solidària se celebrarà al llarg de tot el dia al Parc de Can Campassol amb diferents activitats.

Repassem els titulars del dia. Ona Malgrat prepara per aquest dimarts un programa especial dedicat a la fibromiàlgia en commemoració a la celebració mundial d'aquesta malaltia.

malgrat renova més de 2.300 comptadors d'aigua amb sistemes digitals. L'Escola Badruna organitza una festa amb exalumnes aquest divendres a l'edifici del carrer de Mar. La construcció d'un aleró, d'un Fórmula 1 i els efectes dels esmaquilladors entre els guanyadors dels Premis Treballs de Recerca de Batxillerat.

0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: El Futbol Club Barcelona celebra a aquesta hora el títol de Lliga amb l'afició, amb una gran rua que recorre la ciutat. Jordi Fortià.
2: Ha sortit de l'Spotify Camp Nou pels vols al 5 de la tarda i ha de passar pel centre de la ciutat per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, la 29a per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid.
3: Seguirem la rua amb la meva filla, que està allà asseguda, i fins que ens cansem i tornem a casa.
4: Tota la rua, segurament. I a tornada, aquí, tornarem cap a casa. Segurament farem tota.
5: Per què no fan juntament amb les noies? Perquè en guanyar la Lliga, també. Però crec que la raó és perquè hi ha la Champions per mig, i potser les noies mereixen una celebració per elles soles.
6: Venim a celebrar la Lliga i res, amb els nens, algun dia festiu, meravellós.
1: L'Ondius amarra el port de Granadilla per l'empitjorament de les condicions meteorològiques.
2: El Ministeri de Sanitat afirma que la nau hi serà el temps mínim imprescindible per garantir la seguretat del passatge.
1: L'OMS confirma 7 positius d'antivirus entre els passatgers de l'Ondius després del nou cas a França.
2: El Ministeri de Sanitat assegura que tots els passatgers van ser tractats com a casos i no com a contactes, i que el possible desenvolupament dels símptomes posterior a l'evacuació no implicaria haver pres majors precaucions. La ministra Mònica García insisteix que tots els passatgers eren asimptomàtics.
7: La última evaluación epidemiológica que se hizo en el buque ayer antes de desembarcar, y en esa evaluación epidemiológica no había ningún pasajero con síntomas, incluyendo los síntomas, la fiebre, e independientemente de los síntomas hay una rigurosa evaluación epidemiológica que tiene que ver con tomar la temperatura, preguntar los síntomas y luego en destino hacer todas las pruebas que sean necesarias.
1: El sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Parlon ha anunciat que es revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat, ha dit, de la infiltració dels Mossos, però assegura que es va tractar d'una decisió operativa i no política.
1: En cultura, en marxa 2 setmanes intenses de Tàrraco Vival.
2: El Festival de Reconstrucció Històrica Romana enceta avui la 28a edició preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins la cloenda, el 24 de maig.
1: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: També es vol explicar en aquestes dues setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Sarigol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
9: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història, és a dir, si la història serveix per alguna cosa. I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa a Roma és per què el festival? I per què fem un festival?
1: I en esports, més enllà del Barça, Jordi Cervantes, el Girona se la juga.
10: Els gironins disputant un partit important a Vallecas contra el Rayo a partir de les 9. Els de Mitchell, a un punt del descens, necessiten la victòria per apropar-se a l'objectiu de la salvació. I és que, en cas de triomf, se situarien amb 4 punts de marge a 3 jornades per acabar la temporada 25-26.
11: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Luis Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. A hores d'ara es van succeint els núvols i els ruixats a l'extrem nord del país, bàsicament a tocar de França, cap a l'Alt Pirineu, també en el cas del Ripollès, l'Alta Garrotxa, l'Empordà. Aquí tenim núvols més gruixuts i es van produint algunes pluges locals. En canvi, a la resta del país la tranquil·litat impera, però fa més vent, sobretot a les comarques de Barcelona, un vent de ponent força tossut. Ha fet pujar la temperatura d'una forma evident. Aquesta nit i demà al matí, de moment tranquil·litat. No ha de fer una nit gaire freda, amb pocs núvols en general, si de cas algunes boires a les valls del Pirineu, també a la Costa Brava, i de moment el dimarts al matí despertarà amb aquesta calma. Però, en canvi, demà a la tarda, déu-n'hi-do el reguitzell de tempestes que tindrem. Les més fortes es formaran primer a les comarques de l'Ebre, després al prelitoral, i avançada la tarda, entre Tarragona i Barcelona, també a l'interior de Girona, déu-n'hi-do les tamborinades que hi arribaran a descarregar. Precaució. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luis Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Doncs parlem gairebé d'absoluta calma ja en aquesta xarxa viària, en una tarda força tranquil·la, la veritat. Quedarien aturades puntuals, bàsicament zona carregada aquesta de l'autopista AP7 a l'altura de Barberà del Vallès en sentit sud, o la B30, també amb una mica més de volum de trànsit, res a l'altre món, tram de Barberà en direcció nord. Les rondes de Barcelona també estan millorant molt ràpidament, queden alguns punts de lentitud, però vaja, aquesta hora, com et deia, en general, parlem ja de circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El Futbol Club Barcelona celebra aquesta hora el títol de Lliga amb l'afició amb una gran rua que recorre la ciutat.
4: Ha de sortir de l'Spotify Camp Nou pels vols a les 5 de la tarda i ha de passar pel centre de la ciutat per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, la 29a, per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid i que ha celebrat fins a la matinada a Plaça Catalunya per les obres a la Rambla.
0: Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats. Però ara, a aquestes hores, Barcelona és una festa per celebrar el títol amb els jugadors. Jordi Cervantes, bona tarda.
5: Bona tarda, Lali. Dia gran per al Barça, que celebra la Lliga amb l'afició pels carrers de la ciutat comtal. Segona Lliga consecutiva per un equip blaugrana que continua amb fam de títols. Seguint aquesta rua tenim a la nostra companya, l'Anna Freixa. Anna, bona tarda. Com està evolucionant aquesta rua?
6: Bona tarda, doncs ja ha fet part del recorregut, podríem dir que aproximadament ja està cap a la meitat d'aquest recorregut. Recordem, ha sortit del Camp Nou, ha passat per Travessia dels Corts, Numància. El primer punt d'animació de tres que n'hi ha al llarg d'aquest recorregut era Avinguda de Tarradellas, en Berlín, i aquí, en aquest punt d'animació, com en la resta, en els altres dos que hi ha, doncs es repartien tot de banderetes perquè els aficionats doncs poguessin rebre els jugadors quan arribessin amb l'autobús de la millor manera i de la millor manera era més colorida, podríem dir, perquè moltíssimes banderes rebien els jugadors en la seva arribada amb l'autobús. Hi ha moltíssima gent arribada d'arreu de Catalunya que està acompanyant aquest autobús del Barça amb els jugadors, amb les dues copes, i ara l'autobús ja està arribant al tram final del carrer Balmes, on hi haurà el segon punt d'animació. Després pujarà per Passeig de Gràcia on a la Pedrera s'espera que sigui un dels punts importants d'aquest recorregut. Això deia la gent que ens hem anat trobant al llarg d'aquest recorregut.
7: Seguirem la rua amb la meva filla, que està allà asseguda, i fins que ens cansem i tornem a casa.
8: Tota la rua, segurament. I a tornada aquí tornem cap a casa. Segurament la farem tota.
9: Visca el Barça i visca Catalunya.
10: Per què no fan juntament amb les noies? Perquè han guanyat la Lliga també. Però crec que la raó és perquè hi ha la Champions per mig i potser les noies mereixen una celebració per elles soles.
11: Venim a celebrar la Lliga i res, amb els nens, algun dia festiu, meravellós.
6: Doncs aquesta rua, com dèiem, està aproximadament a la meitat. S'espera que aproximadament duri unes 5 hores i arribi finalment al Camp Nou per allà a les 10 de la nit.
5: Gràcies, Anna. També hem vist en aquest autocar dels jugadors com, per exemple, Robert Lewandowski o Chesney es menjaven un gelat, però gairebé tota la comitiva estava agafant forces perquè resta de rua, l'Ali, gairebé 2 hores i mitja per endavant fins a les 10, on l'equip espera tornar al Camp Nou pels vols de les 10 de la nit.
0: Gràcies, Jordi. Deu fer calor, que amb el gelat està bé que se'l mengin. De seguida tornem amb tu, però amb la resta de l'actualitat esportiva. Gràcies, Jordi.
12: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular de la tarda, el MV Ondius ha hagut d'amarrar el port finalment de Granadilla després que les condicions meteorològiques hagin complicat l'evacuació dels 28 passatgers que encara queden al creuer.
4: Ha estat una recomanació de Capitania Marítima amb l'objectiu de garantir la seguretat. Sanitat afirma que la nau s'estarà al Port Canari el temps mínim imprescindible per garantir la seguretat del passatge i dels membres del dispositiu d'evacuació. Hi ha hagut diverses maniobres per intentar fer l'operació, però l'empitjorament de les condicions ho han fet impossible. Pel que fa als passatgers catalans i espanyols que han començat a fer la quarantena en un hospital de Madrid, segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. També s'ha confirmat que estaran 42 dies en aïllament.
0: I l'OMS confirma 7 positius d'antivirus entre els passatgers de l'Ondius després del nou cas a França. L'organització està a l'espera de confirmació addicional del CDC pel que fa al passatger d'Estats Units, que en un primer moment va donar un positiu molt confús.
4: L'OMS afegeix que hi ha, a més, 2 casos sospitosos. L'últim cas confirmat és el de la passatgera francesa, que va presentar símptomes durant el vol de repatriació i que el govern francès ha confirmat com a positiu aquest dilluns.
0: Doncs sobre les crítiques a l'operatiu de desembarcament i la no detecció del cas de la dona francesa, la ministra de Sanitat, Mònica García, que en breus moments tornarà a comparèixer, ha assegurat abans que en el moment de l'avaluació dins el vaixell cap passatger va mostrar símptomes.
4: Amb tot, però, ha recalcat que tots van ser tractats com si fossin casos i no contactes, i el ministeri afegeix que el possible desenvolupament de símptomes posterior a l'evacuació no implicaria la necessitat d'haver pres majors precaucions, ja que la precaució ha estat màxima.
13: La última evaluación epidemiológica que se hizo en el buque ayer antes de desembarcar, y en esa evaluación epidemiológica no había ningún pasajero con síntomas, incluyendo los síntomas, la fiebre, quiero decir, porque me preguntaban si alguno de los pasajeros podía haber engañado con los síntomas. No, porque independientemente de los síntomas hay una rigurosa evaluación epidemiológica que tiene que ver con tomar la temperatura, preguntar los síntomas y luego en destino hacer todas las pruebas que sean necesarias.
0: Sentíem a la ministra Mònica García. Insistim que estem a l'espera que torni a comparèixer d'aquí breus moments per explicar aquesta decisió d'última hora, precisament d'amarrar el vaixell a port, finalment, per les condicions meteorològiques. Pel que fa, mentrestant, a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada a Alacant per ser contactes de passatgers i que han donat negatiu en la primera PCR, continuaran ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí 7 dies.
4: Ho ha confirmat José Muñoz, cap de Servei de Salut Internacional de l'Hospital Clínic.
14: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol. La situació actualment és molt bones notícies en el sentit de que asimptomàtica, malalta, amb PCR negativa.
0: En el capítol internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors, Jordi Casino.
15: A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu, mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto al foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
16: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto al fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto al fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
15: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
0: Doncs per cert que l'activista i membre de la flotilla, Saif Abukashek, presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
4: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abukashek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla.
12: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i al director general de la policia, José Luis Trapero.
0: Doncs la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat, ha dit, de la infiltració dels Mossos.
4: Parlon ha insistit que la infiltració va ser una decisió operativa i no política i que aquesta mena de decisions operatives no estan en mans del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. En aquest sentit, ha assegurat que manté la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra i en el major Trapero davant les peticions per cessar-lo que han fet Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
0: I encara en plan educativa, el govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català a causa de l'envelliment progressiu de les plantilles i de l'elevada temporalitat del professorat. Lluís Mata.
17: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor. Unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
18: Davant d'aquesta insuficiència extrema, d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
17: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
19: Ara han entrat molts professors i la plantilla de pas no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
17: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
12: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Nissan planteja 211 acomiadaments als 3 centres que té a Catalunya, un 37% de la plantilla. La retallada de llocs de treball es concentra a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats d'un total de 122.
4: La direcció de l'empresa Nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per a negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. També estan inclosos en l'expedient el centre tècnic NTC, on la direcció ha proposat retallar 86 llocs de treball, i el d'àrees funcionals al Prat, amb 15 acomiadaments. En tots dos casos, l'afectació ronda el 20% del total dels treballadors.
0: I encara en l'àmbit laboral, els treballadors de la planta de Gurb de l'Etxe Pascual s'han manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica en resposta a la venda a Casa Tarradellas.
4: Demanen que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva.
0: El nou FM, Guillem Rico.
20: La decisió ha estat pràcticament unànime. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de l'Etxe Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez és treballador de l'Etxe Pascual.
21: Lo importante es manifestarnos. Lo que estamos pidiendo es que nos sentamos en una mesa a negociar. El viernes, jueves, perdón, estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante, un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos. Queremos es negociar ya el mesa y ya está.
20: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
0: En territori, el govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans focs. Canal Taronja Noia, Sergi Lladó.
1: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc, caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
2: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals i tenim 5 trams de prioritaris que serien bàsicament a zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
1: Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Celrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
0: I l'aparició de restes arqueològiques al cim de la Mola pot fer tornar a repensar el seu futur. Els treballs d'adequació a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, entre el Vallès Occidental i el Bages, han permès descobrir una antiga necròpolis del segle X. Pel cim de la Mola hi passen unes 300.000 persones cada any. Ràdio Municipal de Terrassa.
22: La Diputació de Barcelona ha confirmat aquest matí la troballa de restes de 14 persones a l'antiga necròpolis. De només dues o tres hi ha les restes íntegres. Algunes podrien datar del segle X, en les primeres èpoques del monestir. Les restes arqueològiques trobades són ara en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran, es dataran i s'extrauran informacions més concretes, com l'edat, el sexe, traumatismes o patologies. Es preveu tenir conclusions abans d'acabar l'any. Maica Carmona és arqueòloga i directora tècnica de la intervenció.
23: La Diputació està plantejant-se de fer una mica d'inversió en alguns d'aquests individus que ens puguin fer dir, a veure, quins ens poden donar una cronologia més interessant i fer unes quantes proves de carboni 14 a veure què ens poden dir. A nivell científic és molt interessant.
22: Ara la Diputació vol delimitar l'àmbit de la necròpolis i en les properes setmanes farà una quinzena de cales en diverses feixes del voltant del cim. De moment ja ha delimitat els llocs de les troballes on podria haver més restes per evitar que es deteriorin.
0: I en cultura, en marxa dues setmanes intenses de Tàrraco Viva, el Festival de Reconstrucció Històrico-Romana, encetat avui la 28a edició, preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins la cloenda el 24 de maig. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
24: El Festival Romà de Tarragona presenta una edició de reflexió sobre quina funció té la història, sobre si veritablement serveix per evitar que es repeteixin errors o episodis foscos, com alguns del present, però també es vol explicar en aquestes dues setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Saritjol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
25: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història? És a dir, si la història serveix per algú? I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa per Roma és per què el festival? És a dir, per què fem un festival?
24: Aquest dilluns l'audiovisual romà arriba al Centre Cultural de l'antic Ajuntament i Tàrraco Viva, que proposa amb dos caps de setmana forts. El primer, el següent, amb el Moll de Costa com a epicentre i el darrer, a l'entorn del Camp de Mar.
0: I l'Auditori acull demà el Concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat.
4: Es tracta d'un concert a l'Auditori de Barcelona organitzat per la Fundació Victoria de Los Ángeles i destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja. El concert començarà a les 8 del vespre de demà dimarts i el cost de l'entrada és de 35 euros. L'esdeveniment compta amb la soprano Adriana González com a ambaixadora del concert. El director artístic de la Fundació, Marc Busquets, remarca que pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor que altres anys.
26: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem a l'Auditori demà a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Més enllà de la rua de campions del Barça, aquest vespre el Girona tanca la jornada a Vallecas, al Camp del Rayo, a partir de les 9 de la nit. Els gironins els separa un únic punt de la zona de descens que marca l'Alavés i necessiten el triomf per apropar-se a l'objectiu de la salvació. Mitchell és el tècnic dels gironins. L'escoltem.
3: Donar-lo tot, naturalitat. Toca pensar en nosaltres, en detalls, reconèixer que hem de millorar en petits detalls. I no més, preocupació, sí, responsabilitat, tota, treball a full.
2: A l'Espanyol s'ha fet oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. Monchi agafa les regnes del conjunt blanc i blau de manera immediata i es mantindrà en el càrrec tant si l'equip es manté a primera o baixa a segona. El sentim.
4: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
2: En bàsquet, l'Espar Girona no podrà continuar lluitant pel títol de la Lliga Femenina Endesa. Es queda a semifinals després d'empatar ahir a 73 amb el València en el partit de tornada. Les valencianes van fer bo un únic punt d'avantatge que havien aconseguit a l'anada. La final serà València-Casademont-Saragossa. Roberto Íñiguez, tècnic de les gironines, ho valorava així.
5: Mi emoción es de estar contento. Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que ahora Rubén me decía mucho mérito y con 12 jugadoras y con momentos estelares de Fievich y de Aguafán tirando de, bueno, pues de talento, ¿no? De talento, bueno.
2: El Lima Horta, que estava disputant el playoff d'ascens a la Lliga Femenina Endesa, va caure a quarts de final després de perdre de 30 punts al partit de tornada contra l'Unicaja Mijas. Només tenia 5 punts d'avantatge de l'anada i queda fora del playoff. I el cap de setmana també ens deixava les finals a 8 i a 4 de les lligues de campions masculina i femenina respectivament. A la masculina, el Barça disputava la final i la perdia davant el Porto per 3-1, mentre que a la final a 4 femenina, el Vilassana va caure a les semifinals davant un Fraga que es va acabar proclamant campió amb 5 jugadores catalanes a l'equip i el tècnic Jordi Capdevila.
1: Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora, que acabin de passar molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura, pendents de l'MB Ondius, que finalment ha hagut d'amarrar el port de Granadilla davant l'empitjorament de les condicions meteorològiques a la zona de les Canàries, segons ha informat el Ministeri de Sanitat. De fet, estem pendents que en un moment o altre la ministra de Sanitat comparegui per donar aquesta informació. Ha estat una recomanació de la Capitania Marítima amb l'objectiu de garantir, han explicat, la seguretat de la nau on es va detectar, recordem, el brot d'antivirus. Estan desembarcant ja els darrers passatgers, de fet en queden uns per sortir amb un bus, han sortit del vaixell abans de ser traslladat a l'aeroport de Tenerife Sud, on volaran als Països Baixos. La nau, recordem, quedarà amb una tripulació que anirà directament als Països Baixos. Estem pendents de veure quan acaba aquesta operació i de les paraules de la ministra de Sanitat que ha de comparèixer. Més temes. Barcelona arribarà a oferir el curs vinent 35.500 places als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística. 5.000 més que els actuals. Una xifra que, segons l'alcalde, no s'havia assolit mai a la ciutat. El consistori incrementarà la inversió en gairebé 2 milions anuals fins als 3.100.000 euros. Uns diners amb els que es contractaran els docents i s'obriran nous cursos. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
2: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
3: Com que aprendre català és clau per a una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
1: I l'Ajuntament de Salou ha iniciat un projecte de silvopastura pel qual un ramat d'ovelles i cabres netejarà 47 hectàrees de boscos en terrenys municipals durant el pròxim mes. En concret, són 200 ovelles i 40 cabres de raça aranesa i de rasquera, respectivament, que aniran cobrint la superfície de manera progressiva i en forma de tancats. I dos joves de Mataró, un noi i una noia, han denunciat agressions per agressions al coordinador de Vox a Mataró i regidor del partit a l'Ajuntament, José Casado, per uns fets ocorreguts divendres al vespre durant la romeria Rociera al Nou Central. Va tenir lloc a la caseta de la Casa d'Andalucía en plena celebració de l'esdeveniment. Des del partit neguen que hi hagués agressió i diuen que el regidor denunciarà els joves, segons el relat dels joves, però Casado els hauria adreçat insults i també els hauria colpejat. Tornem d'aquí una hora amb més notícies.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Punt final a l'evacuació del vaixell on es va iniciar el brot d'antivirus. El desembarcament de l'MB Ondius ha acabat poc abans de les 8 del vespre al port de la Granadilla després que el vaixell hagi hagut de ser amarrat a la infraestructura canària pel mal temps. Un cop ha baixat la quarantena de persones que quedaven a bord, la nau ha pres rumb cap als Països Baixos amb 26 tripulants. L'amarrada ha tingut lloc poc abans de les 7 i ha tardat una hora. Després han pujat els autobusos que els han dut a l'aeroport. Capitania Marítima havia recomanat l'amarratge per garantir la seguretat. Mònica García, ministra de Sanitat, ha qualificat l'operació d'èxit.
2: Capitania Marítima nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver, y el barco acaba de zarpar, acaba de ir rumbo a Países Bajos. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
1: Les properes hores farà la desinfecció del port de la Granadilla per on han passat els passatgers. I el govern ha identificat i dissenyat 14 eixos de confinament d'incendis al territori català. Són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a l'altre. Els 14 eixos sumen 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius cal fer contenció en 34.000 d'aquestes. Tot i que portarà anys completar els treballs, ja s'han començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que són prioritaris. I la Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una setantena de persones s'han incorporat aquest dilluns al primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat. I milers de persones han sortit als carrers de Barcelona des de les 5 de la tarda d'aquest dilluns per seguir la rua dels jugadors del Barça, com ja és tradicional, perquè han celebrat la consecució del títol de Lliga aquesta 21ena a bord d'un autobús.

Repassem els titulars del dia. Ona Malgrat prepara per aquest dimarts un programa especial dedicat a la fibromiàlgia en commemoració a la celebració mundial d'aquesta malaltia. Malgrat renova més de 2.300 comptadors d'aigua en sistemes digitals. L'Escola Badruna organitza una festa amb exalumnes aquest divendres a l'edifici del carrer de Mar. La construcció d'un aleró d'un Fórmula 1 i els efectes dels esmaquilladors entre els guanyadors dels Premis Treballs de Recerca de Batxillerat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Ondius, el creuer que es va infectar amb el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger que està aïllat ha donat positiu a la PCR que li han fet quan ha arribat al centre sanitari. El Ministeri indica que actualment no presenta símptomes i que el seu estat general és bo. A les properes hores se sabran els resultats definitius en d'altres 13 passagers que sí han donat negatiu. I poc abans de les 8 del vespre s'ha donat per finalitzat l'evacuació del vaixell on es va iniciar aquest brot d'antivirus. El desembarcament de l'Òmdius ha deixat el port de la Granadilla després que el vaixell hagi hagut de ser amarrat a la infraestructura canària pel mal temps a la zona. Un cop ha baixat la quarantena de persones que quedaven a bord, la nau ha pres rumb als Països Baixos amb 26 tripulants. Després han pujat autobusos i els han dut cap a l'aeroport. Capitania Marítima havia recomanat l'amarratge per garantir la seguretat. La ministra Mònica García ha qualificat l'operació d'èxit.
2: Capitanía Marítima nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver, y el barco acaba de zarpar, acaba de ir rumbo a Países Bajos. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
1: Les properes hores es farà la desinfecció de les zones del port de la Granadilla per on han passat els passatgers i les embarcacions que han participat. I demà serà el primer dia dels 3 de vaga de mestres a tot Catalunya, convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, que fan una crida a sumar-se a la manifestació unitària. Parlen de recuperació del poder adquisitiu, la reducció de la càrrega burocràtica, més inversió per reduir les ràtios en les aules i reivindicació de currículums. I l'Auditori acull demà el concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. Es tracta d'un concert a l'Auditori organitzat per la Fundació Victoria de Los Ángeles i destinat a donar suport a projectes de construcció de pau de Creu Roja. Darrer punt, milers de persones han sortit avui als carrers a Barcelona des de les 5 de la tarda per seguir la rua dels jugadors del Barça, que han celebrat el títol de Lliga, la 29a, a bord d'un autobús.
3: Ona Malgrat.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dilluns 11 de maig. Comencem amb un repàs als titulars. Ona Malgrat prepara per aquest dimarts un programa especial dedicat a la fibromiàlgia en commemoració a la celebració mundial d'aquesta malaltia. Malgrat renova més de 2.300 comptadors d'aigua amb sistemes digitals. L'Escola Badruna organitza una festa amb exalumnes aquest divendres a l'edifici del carrer de Mar. La construcció d'un aló a l'aró d'un F d'un Fórmula 1 i els efectes dels desmaquilladors entre els guanyadors dels Premis Treballs de Recerca de Batxillerat.

0: Aquesta casa prepara per demà dimarts un programa especial dedicat a la fibromiàlgia en commemoració a la celebració mundial d'aquesta malaltia que, segons dades de la Generalitat de Catalunya, afecta el 3% de la població catalana i és 4 vegades més freqüent en dones que en homes. De fet, la major concentració de casos es troba entre els 56 i els 65 anys. El programa, plantejat com una tertúlia, comptarà amb les professionals del CAP de Malgrat, la Carmen Benítez, infermera referent en fibromiàlgia, la Sònia Mendoza, psicòloga referent de benestar emocional i comunitari, Laura Lorca, nutricionista, i també la fisioterapeuta Alicia Hernández. A més, també es comptarà amb la participació de l'Associació de Fibromiàlgia de Malgrat de Mar, que a càrrec de Remy Martínez, la presidenta, Isabel Fernández, secretària, Celia Hernández, vocal, i també Laura Terrafeta, que també és vocal. El programa s'emetrà demà dimarts d'11 a 12 del matí.
1: Ona Malgrat. Serveis informatius.
0: L'Ajuntament de Malgrat posa en marxa la substitució de 2.306 comptadors d'aigua analògics per dispositius digitals intel·ligents que permeten controlar el consum en temps real. El projecte té un cost de prop de 494.200 euros i compta amb finançament europeu a través del fons Next Generation. Els treballs s'allargaran fins a finals de juny i permetran digitalitzar prop del 27% dels comptadors de la vila. El funcionament dels aparells, coneguts com a telecomptadors, és el següent. Aquests s'envien les dades de consum de manera automàtica a la companyia subministradora, evitant lectures presencials i facilitant la detecció ràpida de fuites o incidències. D'altra banda, els usuaris disposaran d'una aplicació mòbil per consultar el seu consum en detall. Les persones afectades per aquest canvi rebran una carta informativa amb les indicacions corresponents. L'Ajuntament preveu continuar ampliant renovació de la resta de comptadors d'aigua de Malgrat si aconsegueix noves vies de finançament. L'edifici del carrer de Mar de l'Escola Badruna acollirà aquest divendres a les 6 una festa amb exalumnes per fomentar el retrobament entre promocions i refermar el sentit de pertinença a la comunitat educativa. La proposta s'emmarca en el projecte Badruna Alumni, que va néixer al febrer d'enguany coincidint amb la commemoració del bicentenari de la institució. Amb aquesta iniciativa, la Fundació Badruna Catalunya Educació busca l'objectiu de mantenir i reforçar el vincle amb els antics i antigues alumnes. Badruna Alumni aposta per la proximitat, el compromís i l'intercanvi a la xarxa. Per participar en el projecte, cal donar-se d'alta a la plataforma Alumni indicant l'escola, que la qual és exalumna, i l'any de promoció. Dins del portal, a l'agenda i a l'apartat Esdeveniments, en el qual hi ha l'enllaç al registre per apuntar-se a la festa de Badruna, malgrat el termini per fer-ho acaba dimecres 13 de maig. La voluntat de la Fundació Badruna Catalunya Educació és que el projecte pugui oferir als antics i antigues alumnes avantatges i formació continua, l'accés a una borsa de treball de Badruna, informació pensada per a ells i l'opció de sumar-se a propostes de voluntariat internacional. Paral·lelament a la plataforma, la institució també ha obert perfils a Instagram, Facebook i X i ha recollit a YouTube el testimoni de gairebé 200 exalumnes que valoren el seu pas per l'escola Badruna. Més notícies. La 22a edició dels Premis Treballs de Recerca de Batxillerat conclou amb l'entrega total de 6 premis, 4 d'ells a alumnes de l'Institut Ramon Turró i Darder i 2 a l'Escola Badruna. Dins de la categoria general, entre els treballs guanyadors hi ha Dafni Solució Problema, Dafni Magna com a organisme model per a experiments científics de Mar Mediavilla Puello, Born to Kill, Inside the Mind of a Murderer de Dasha Romero Moya, Càncer, No estàs sol de Daniela Simón Molas, Entrenament cognitiu a l'aula de Càlcul mental i construcció d'una ment activa d'Elia Mas Jiménez, creació d'un aleró davanter d'un Fórmula 1 segons la normativa de 2026, aerodinàmica, la ciència de l'esport del motor d'Aaron Valera Arias, dins la categoria també d'AGC Ciència i Tecnologia, premi otorgat per l'empresa AGC Pharma Chemicals, guanya desmaquilladors naturals contra comercials, efectes sobre la microbiota cutània de Nerea Montes Díaz. Pel que fa a la categoria de premi local, aquesta ha quedat deserta. D'altra banda, han quedat un total de 5 treballs finalistes, 3 d'ells de l'Escola Badruna i 2 de l'Institut Ramon Turró i Darder. A la categoria general són les perspectives del feminisme dins la música actual, de Cristina Párraga Rubio, la importància del màrqueting digital en el desenvolupament dels e-commerce, de Lucía Carvajal Hernández, disseny gràfic de la nova imatge corporativa d'identitat del Centre Cultural de la Mercè, d'Ariadna Gómez Ruscalleda, o geopolítica de les criptomonedes, un nou ordre econòmic mundial, de Tushar Mehlani Lal. El finalista de la categoria AGC Ciència i Tecnologia és sense ferro, sense energia, l'impacte de l'anèmia ferropènica en la qualitat de vida de l'adolescent, de Nora López Solà. Els premiats se'ls ha fet entrega de 400 euros a cadascun. D'altra banda, els 6 alumnes que han quedat finalistes han rebut un val de 100 euros per gastar als establiments de l'Associació de Comerciants de Malgrat.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. L'assemblea del PSC de Palafolls ha escollit oficialment Rosa Maria García com a nova cap de llista per a les eleccions municipals de maig de 2027. Tal com detallen a la nota de premsa que han enviat els mitjans, amb aquesta elecció inicien una nova etapa amb l'objectiu de recuperar l'alcaldia i situar les persones al centre de la política municipal a través d'un projecte que defineixen com a proper i social. I a Calella, a partir d'aquest dimecres, els calellencs i calellenques podran renovar el DNI i el passaport sense desplaçar-se. La Policia Nacional desplegarà una unitat mòbil a la plaça de Muriel Casals cada 15 dies i entregarà els documents al moment. L'Ajuntament informarà a través de les xarxes socials de les dates de visita i de l'obertura de les cites prèvies que s'hauran de demanar presencialment a la comissaria de la policia local o per telèfon. I a temes nacionals, la quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà del 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats les darreres hores. De fet, França ha confirmat també aquest matí que una passatgera evacuada del creuer Ondius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació ha donat positiu en la prova que se li ha fet. I també un altre tema d'interès, el secretari d'Estat d'Energia Joan Groizar ha assegurat aquest dilluns que Espanya encara l'estiu amb el proveïment de querosè assegurat gràcies a les reserves de 90 dies que es mantenen actualment. D'altra banda, ha dit que el sector energètic transmet normalitat pel que fa a l'aprovisionament i el compliment dels contractes vigents. Tot i això, ha ressaltat que aquest avantatge

0: Dilluns hi ha alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient que a hores d'ara ja és suau acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però, de moment, ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol. Però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
1: I repassem l'agenda d'actes. La Biblioteca La Cooperativa organitza dimarts una sessió de contes menuts amb en Cuqui i la Cuca, càrrec de Montmàs. La sessió començarà a 6:15 de la tarda. Està recomanada per a mainada de fins a 3 anys i cal fer inscripció prèvia i tenir el carnet de la biblioteca. La Biblioteca La Cooperativa organitza dimecres una nova sessió de recomanacions de llibres a càrrec de l'entitat La Guarda del Llibre a partir de 6:00 de la tarda. I seguim parlant de llibres, concretament de lectura juvenil. Aquest dijous la Biblioteca La Cooperativa organitza una nova sessió del Club de Lectura Juvenil adreçat a nois i noies d'entre 12 i 14 anys a càrrec de Mariona Jubany. La sessió començarà a 6:00 de la tarda i cal fer inscripció prèvia perquè les places són limitades. I ja ens avancem fins a dissabte. La quarta edició de la Jornada Solidària se celebrarà al llarg de tot el dia al Parc de Can Campassol amb diferents activitats.

Repassem els titulars del dia. Ona Malgrat prepara per aquest dimarts un programa especial dedicat a la fibromiàlgia en commemoració a la celebració mundial d'aquesta malaltia. Malgrat renova més de 2.300 comptadors d'aigua amb sistemes digitals. L'Escola Badruna organitza una festa amb exalumnes aquest divendres a l'edifici del carrer de Mar. La construcció d'un aleró, d'un Fórmula 1 i els efectes dels esmaquilladors entre els guanyadors dels Premis Treballs de Recerca de Batxillerat.

Potser recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves.